0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Vallespir. Escolteu Ràdio Arrels
1: al 88.2.
2: Quan va venint el capvespre, hi ha una llum que brilla en un ambient marró. S'hi veuen dos en silenci.

l'asfalt. Qui pot ser? Tinc, has sentit, han trucat, el portal és obert, prepara el cafè. Aquesta és la nostàlgia.

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada, els teus ulls són profunds.

Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Els ulls clavats a l'horitzó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller en un pecabot grec, víctima de malsons que en despertar es complia. I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà acluïen la cançó profètic acudit ahir a la Boqueria va

pels patiments aguts per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros! Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i empataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo

va demanar per tu i li va entrar plorera en saber que eres mort, que el cor et va dir prou. Conmogut m'abraçar dient: ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgin innocent, o canviem el final del malson per entregues.

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camón, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Més.
1: Ràdio Arrels, són les 6.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Per avui encara un sol espatarrant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Enveig i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
1: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
4: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

0: toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot.
1: Què és aquí?
0: El bigot de Sant Martí.
1: Què és això?
0: El bigot de Montescot.
2: 100% en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Adonis, tinc 11 anys, vinc de l'escola Arrels Cassanyes i el que m'agrada més a l'estiu és anar a la piscina perquè podem saltar i a tobogans.

veïna, sempre a punt de fer complots, casada dos o tres cops. En Neron s'emborratxava, en Narcís se preparava, el posup en Britannicus, pren això.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeig i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
4: Rosselló,
0: Vallespí,
4: Conflent,
0: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda,
0: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Rebem com de costum a l'estudi de Prada al Conflent, l'estudi de Radio Arrels, Agnès Rabat de l'oficina de turisme Conflent Canigó, perquè ens expliqui una mica que vindrà les principals animacions al mes de setembre aquí a la comarca. Agnès Rabat, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
2: Aviam, què tenim per aquest mes de setembre, que és l'estiu encara, encara s'ha pas acabat, és pas al fort de la temporada, però encara hi ha coses per fer i per disfrutar el Conflent.
3: Sí, efectivament, no ens avorirem al setembre a la comarca del Conflent. Comencem el dissabte 12 de setembre amb el Festi Canigó a Bernet, organitzat per l'associació Iletan. Serà un dia d'animació al Parc del Casino, amb un àpat signatura a les 12, proposat per el Julien Blaya, del restaurant La Senyera, el Sonny Gomez de Goué à Rome, la Julie Closel de l'atelier Cake Design, amb una copa de vi del Mas Yossanes. Després d'aquest bon àpat, es podrà participar a l'estrès a un espertina amb un concert, a un festiquid. Igualment serà proposat un concurs de petanque en doblet format. Aquest dia de festa s'acabarà a les 6:30 amb diversos grups de música. El Festi Canigó serà doncs una festa per a petits i grans al Parc del Casino de Bernet el 12 de setembre.
2: Molt bé, altres animacions també per aquest mes de setembre?
3: El cap de setmana del 19 i 20 de setembre serà molt cargat amb les Diades Europees del Patrimoni. Hi haurà doncs, edificis religiosos excepcionalment oberts, activitats insòlites, visites guiades, moltes coses a fer, entre les quals podem destacar la visita guiada de la capella Sant Sebastià de Binsa i de l'església Sant Julià i Santa Basilissa, la visita guiada de l'església Santa Maria de Campoma, doncs això, aquestes visites seran proposades el dissabte al matí. Hi haurà també un taller per posar-se dins la pell d'un restaurador d'obres d'art, proposat a l'església Sant Pere de Prada el dissabte al matí. Durant tot el dia, a Fiols, serà possible també participar a 3 sessions per comprendre l'art, per descobrir l'art de la talla de pedra. Hi haurà una activitat molt interessant també a Torinyà, perquè serà possible de marxar tot el dia en excursió per descobrir el jaciment pastoral de Yacerres.
2: Bé, caldrà caminar, eh? Si cal pujar fins a Yacerres.
3: Caldrà caminar, però valdrà la pena, segur. I a més, després d'aquesta jornada d'excursió, el Paisari d'Història Conflent Canigó proposarà al vespre una conferència a les 6:30. L'arqueòloga Carole Puig, que ha fet excavacions al jaciment pastoral de Yacerres, compartirà les seves últimes troballes. Notem també que hi haurà esglésies obertes, com l'església Sant Andreu de Tarrirac, l'església de Sant Feliu de Fiols, l'església de la Trinitat i Santa Maria de Prats Balaguer i l'església Sant Andreu de Bol, amb la seva antiga escola i cabinet literari Ludovic Massé.
2: Ludovic Massé, que és un escriptor important per a Catalunya Nord, tot i que ha escrit tota la seva obra en francès.
3: A més, els més curiosos podran anar a Nyer el diumenge al matí, perquè hi haurà tres edificis religiosos oberts, doncs l'església Sant Jaume, que es troba dins del poble de Nyer, la capella Nostre Senyor de la Roca i també l'església Sant Just i Sant Pastor del Veïnat d'En. Naturalment, no podem parlar de totes les animacions d'aquestes Diades Europees del Patrimoni,
2: no.
3: Però els auditors podran trobar tot el que és previst a la nostra pàgina web, doncs www.turisme-canigó.com.
2: Cada any tenim una festa del Parc Natural Regional que es passa a la Bastida, a Oleta.
3: Sí, Aquest any tindrà lloc el diumenge 27 de setembre. Doncs serà un dia amb moltes activitats, animacions proposades, de les 10 a les 6 de la tarda, amb productors locals, tallers, jocs de fust, espectacles infantils, demostracions de gossos d'atura, conferències i molta música amb Jazzebra, la Grande Fanfare i un concert de Cornelius. Cal afegir, Enric, que serà possible d'anar a la festa del parc amb el tren des de Perpinyà.
2: Ah, és fantàstic. I hi ha una baixada provisional que es fa a la Bastida o cal baixar a Oleta?
3: Caldrà baixar a Joncet, però el viatge serà animat amb música. Doncs serà possible de marxar des de Perpinyà i hi haurà una actuació musical improvisada de Canto Nudo a l'estació de Perpinyà. Doncs. I després hi haurà una altra actuació a l'estació de Vilafranc de Conflent. Els viatgers hauran de baixar a Joncet i que fer una caminata de 30 minuts per arribar a la Bastida d'Olet.
2: Molt bé. També el París de les Històries és una organització molt activa que proposa conferències i visites.
3: Sí, doncs el mes de setembre marca la tornada de les cites del País d'Arrêt d'Història Conflent-Canigó amb el dissabte 12 de setembre à les 13 de la tarde une visite guiade de la Seyère de Marquichane que sera proposée par Jean-Marie Militon, président de l'association La Seyère de Marquichane. À cette visite permettra découvrir les restes del système défensif médiéval. Notem també que el dissabte 26 de setembre à les 13 de la tarde sera possible d'assister à une visite guiade de la Chambre des Certitudes, doncs une cavitat recoberta de cera d'abeille à Marcevol.
2: Sí, una cosa bastant original, per sort, per poc coneguda, i serà l'ocasió, donc crec que amb un col·laborador de Wolfgang Leib, de visitar aquesta cova.
3: Per participar a aquests sites molt interessants, contacteu el País d'Arrêt d'Història Conflent-Canigó per registrar-vos. I una altra vegada, Enric, recordem que l'intégralité du programme des animations de septembre est trouvée sur la page web www.tourisme-canigo.com. També si esteu interessats, veniu a ens veure à les nostres officines de tourisme de Prades, Molitch, Bernet, Vilafranc de Conflent per recollir el programme de septembre.
2: Moltes gràcies a Agnès Rabat de l'Oficina de Tourisme Conflent-Canigó i adiu.
3: Adiu, Enric. Gràcies a tu.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
2: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, vaig m'enduc una carbassa.
0: I una defensa de 4, em centrar

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: De música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Fins i tot l'Àrtic es crema. Bon dia. Foc a l'Àrtic, i a més d'una manera que no té precedents en la història recent del planeta. Segons un informe de l'Arctic Monitoring and Assessment Program, el grup de treball del Consell Àrtic, el nombre d'incendis forestals a la regió àrtica és en augment i aquestes flames cremen superfícies més grans amb més intensitat i durant més temps que en dècades anteriors. La causa directa és l'acceleració de l'escalfament climàtic a la regió de l'Àrtic. S'escalfa gairebé 4 vegades més ràpid que la mitjana mundial, un canvi que afecta directament les precipitacions i la humitat del sòl i que fa el paisatge més inflamable. Els llamps, principal font d'ignició dels incendis àrtics, es produeixen cada vegada més al nord, però el que alarma més els científics no és el nombre de focs, sinó la seva virulència. És la intensitat el que més preocupa perquè té l'impacte més profund sobre com estan canviant els ecosistemes. Els incendis d'alta intensitat maten els arbres, alteren la hidrologia i acceleren la fusió de la neu. Moltes zones ara cremen 2, 3 o fins a 5 vegades en un període molt curt i aquests ecosistemes finalment no poden recuperar-se. Sota terra, el panorama, si es pot dir, és encara més preocupant. Quan els incendis intensos cremen en profunditat els dipòsits de torba, poden crear un fenomen conegut com a foc zombi. Restes d'incendi que sobreviuen sota terra durant tot l'hivern i ressorgeixen a la primavera quan les condicions tornen a ser seques. I el que hi ha en joc és colossal. La torba i el permafrost àrtics amagatzemen el doble del carboni que la totalitat de l'atmosfera terrestre. Quan es descongelen i cremen, alliberen a l'atmosfera quantitats massives de CO2 i metà acumulats durant mil·lennis. L'Àrtic, que durant èpoques geològiques havia actuat com un gran embornal de carboni, s'està convertint en una de les amenaces climàtiques més difícils de frenar.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Enveig i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al RAC1, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
3: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 7 de setembre del 1979 neix Guillem Soler. El cantant i autor de les lletres dels temes del grup Buhos és fill de Calafell, poble en el qual va fundar l'any 2005 aquest grup. Des de ben jove, en Guillem Soler ja va sentir afició per la música en català, tot formant-se com a periodista. Els primers anys del grup Buhos es va especialitzar en crear lletres sobre el Barça, el seu jugador, Messi, també temes humorístics per programes de televisió com Zona Zapping, a més de versionar altres temes. És l'any 2014 que Buhos inicia una segona etapa amb el disc Natura Salvatge. Escoltem la cançó Barcelona s'il·lumina, un tema del disc Lluna plena de Buhos.
4: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, exmolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners.

0: die Stimme Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, som amb el Nicolás Barjuan. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I us hem preguntat a qui li falta un carrer o a qui li falten carrers a Catalunya Nord i ens heu triat una persona nord-catalana. Qui ens heu triat, Nicolás Barjuan?
4: Jo he triat en Miquel Brunet com a historiador del país. És un historiador que va morir fa pocs anys, que encara no té carrer del que sàpigui el seu nom aquí i que és un gran historiador del nostre país i, no sé, un gran historiador senzillament.
3: Si ens haguéssiu de dir què va fer Miquel Brunet per aquest país, com ho definiríeu?
4: Doncs jo diré que en Miquel Brunet ha fet ciències socials d'abast universal a partir d'una anàlisi de la societat del nostre país, de Catalunya Nord, a l'edat moderna, al segle XVIII més aviat, i que són pocs els historiadors que han fet aquest lligam entre el nostre país petit, que pot semblar per alguns llocs exòtics, però que no ho és, perquè en Miquel Brunet ha observat gent que són gent, amb els seus interessos, els seus hàbits, i a vegades ha fet una obra que és molt local, però que és molt universal, i és això que em sembla notable en el que ha fet i en el personatge que era ell, és a dir, una persona a vegades molt senzilla i molt intel·ligent.
3: Fem una mica de biografia d'aquesta persona que heu triat, Nicolás Barjuan, que heu triat Miquel Brunet. D'on era fill Miquel Brunet?
4: Miquel Brunet tenia família a Bernet, als Banys, va fer una carrera de professor a l'ensenyament tècnic i després a l'ensenyament general i després ha acabat a l'Universitat de Tolosa, on ha acabat la seva carrera d'investigador, d'historiador, abans de tornar al país aquest, compartint el seu temps entre la seva caseta de Perpinyà i la seva casa familiar de Bernet. I doncs això, té un itinerari social també particular perquè és un personatge que ha començat per fer totes maneres d'ensenyament, vull dir, ha començat per l'ensenyament tècnic, acabant a l'universitat. Això és la seva particularitat i ha mort fa alguns anys, fa 3 anys ja.
3: El que estem demanant és a qui li falten carrers o a qui li falta un carrer concret a Catalunya Nord, i ens ho triem Miquel Brunet, a on hauria de ser aquest carrer? A Perpinyà? A algun poble del costat? On hauria de ser?
4: A Perpinyà, sí, es mereixeria com a capital del nostre país. I tanmateix falten, em sembla, carrers que il·lustren gent d'aquí, gent catalana, que hagin fet unes obres notables. S'ha perdut un poc aquest hàbit de celebrar les seves glòries locals, vull dir, que era tan vigent al segle XIX i encara al segle XX. D'altra banda, en Miquel Brunet ha fet moltes obres sobre el Conflent. Ha dedicat un llibre molt interessant sobre la ciutat de Prada al segle XVIII i sobre el Conflent en general. Així que tant a Bernet, d'on ell es sentia natiu, d'una certa manera, com a Prada, es podria inaugurar un carrer Miquel Brunet. Bueno, Perpinyà i el Conflent són els seus llocs de predilectes, vull dir, d'investigació i de vida.
3: Doncs avui la proposta d'aquest carrer que manca a Catalunya Nord pel Miquel Brunet és la proposta que ens ha fet Nicolás Barjuan. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres, que vagiu bé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeix i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus en l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arels, en FIAC 95.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Ramon Gual.
1: Enric Balaguer. Quin era el quotidià, el dia de Pau Casals a Prada?
2: Hi ha els alemanys que arriben al 42 i aquí la situació canvia. Mm. La situació canvia perquè llavors són els alemanys que saben qui és Casals, no tan sols ho saben, sinó que l'insisteixen constantment perquè vagi a fer un concert a Alemanya. I en Casals diu que té reumatisme, diu que no pot, que és massa vell, que es queixa, que això i que allò, i trobarà sempre excuses per no anar a fer mai cap concert a Alemanya. Mai. I això que els alemanys van insistir. Malgrat tot, Casals va continuar servint de protecció en els intel·lectuals, sobretot catalans, que eren a Prada, i també algun anònim, perquè que coneixia per raons diverses, tot això. Però, esclar, no podia d'una manera absoluta salvar tothom. Llavors, sí. En aquell moment, va ser l'època més difícil pels refugiats, sobretot que els alemanys van posar l'interdicció d'anar a 30 quilòmetres de la frontera. Van posar una zona d'interdicció pirenaica. És a dir, que no es podien apropar als estrangers de 30 quilòmetres de la frontera. Pel Pertús és Perpinyà, però per Cerdanya és Prada. Doncs va arribar en aquell moment altra gent que eren a Oceja, que eren a la Torre de Querol, que eren a Enveig, van tenir de baixar, i l'únic lloc que tenien de referència en aquell moment això, a part de Perpinyà, ben entès, era Prada, el més a prop. Llavors van venir aquí. I llavors aquí va ser els anys més durs i més difícils pel món de l'exili, perquè a part d'aquesta, entre cometes, persecució permanent, perquè en permanència et podies trobar amb algú, que amb un alemany o amb algú de Vichy, que et demanés els papers i que t'engarjolés. Pensa que, per exemple, l'últim tren que arribava de Perpinyà arribava a les 8 del vespre i hi havia el cobrefoc a partir de les 6. Per tant, per anar de l'estació a la casa on la gent vivien, tenien de fer-ho de pressa, d'amagat i de no fer-se agafar, perquè eren de seguida acusats de fer una activitat subversiva. Tinc el cas, per exemple, de Pompeu Fabra, que l'any 48 encara hi ha aquesta manera de vigilar qui arriba al tren i qui no arriba l'any 48. Llavors, moment difícil, i sobretot moment encara més difícil per l'alimentació, perquè no es troba res, no hi ha, tot marxa amb el mercat negre, tot marxa amagat i tot això, i veiem, els intel·lectuals tenen un avantatge sobre la gent del camp, un avantatge d'escriptura, de llegir, de tenir llibres, tot això, però tenen un desavantatge enorme, és que són incapaços de plantar una patata i de collir un nap. I per tant tenien menester de la gent que treballaven en els masos, i sort en van tenir, tant en Casals com en Fabra, com la gent que no eren posats en aquest món, els Alavedres, per exemple, i tota aquesta mena de gent, tot això, la família Forç, això, sort van tenir dels catalans que eren en els masos i que els hi procuraven patates, conills, ous, el que fos. I això durarà fins a l'any 44. Fins a l'any 44, al mes d'agost, allà a l'alliberament de Catalunya Nord, allà a l'alliberament de Catalunya Nord contra els alemanys se'n van. Llavors, veiem, aquí estem al 44, sí. Hi ha l'alliberament. Mm. Hi ha l'alliberament i Casals, en aquest moment, ja és a la Vila Coleta. No sé si has vist o si algú ha vist la pel·lícula que s'ha rodat, La força d'un silenci.
1: Sí.
2: La força d'un silenci remarca anècdota, però és rodada totalment a la Vila Coleta. I és rodada en el mateix lloc on va viure Pau Casals. Bé? I en, aquest, en la pel·lícula surten alguns aspectes decisius d'aquesta vida de Pau Casals. Per exemple, l'aspecte decisiu que surt és quan els alemanys li insisteixen per anar a tocar i que els diu que no.
1: N'escoltem un extracte, Pau, la força d'un silenci.
3: El meu avi m'ho havia intentat explicar alguna vegada. Vostè no toca el violoncel, el fa parlar. És un plaer conèixer-lo, mestre. Per què no vol tornar a tocar demà?
4: El mateix motiu que no he tornat a tocar a Rússia des de 1917, a Itàlia des del 34 i a Espanya des del 39. Té sort de ser qui és.
5: L'any 33 va decidir interrompre la relació amb el seu amic Antoine Girard. Havien tocat junts durant més de 30 anys.
4: No et poden veure amb un amic dels nazis. L'obligació d'Anglaterra és mantenir l'ordre a Europa i vetllarem també perquè Espanya no caigui en mans comunistes. El meu violoncel és la meva veu. Silenciar-lo significa un gran sacrifici per mi. No tornaré a tocar en públic fins que Catalunya torni a ser Catalunya.
2: I després, com que l'any 45, 46, 47, Casals encara fa la viu-viu, no és fins als anys 47 que comencen a venir els americans, que comencen a venir gent, el venen a veure, sobretot al món de la música, sobretot a la... perquè ha fet declaracions, veiem, entre temps, Casals ha anat a Londres
1: sí.
2: I ha fet un concert a la BBC i Casals ha explicat a la BBC que no tornaria a tocar mentre el món lliure no arreglaria el problema de Catalunya amb l'estat espanyol i amb en Franco. Bon, això va tenir una repercussió enorme i quan va començar a dir que no volia tocar mentre aquest problema no seria resolt, doncs hi ha un temps mort, entre cometes, encara que faci algun concert d'aquí d'allà per raons particulars, a Montpellier, a París també, bon, però 47, és només l'any 48 que venen, comencen a venir alguns alumnes, particularment amb ell, però a títol privat, anava a dir jo, privat i particular, un, dos, tres.
1: Enviat per companys músics del mestre.
2: Enviat per amics de Pau Casals, per amics d'això, perquè aviam, es havia deixat amb el trio Cortó Tibó, van quedar renyits a tot això, però continuaven tenint relació i tenien contacte.
1: En Cortó Tibó, que l'un i l'altre van ser acusats de col·laboracionisme.
2: Van ser col·laboradors,
1: Sí, sí.
2: Van ser col·laboradors. Dels alemanys, això, ben entès, Bon, llavors en aquest moment comencen a venir i el personatge essencial d'aquell moment és Alexander Schneider. Bueno, Alexander Schneider és un violinista americà extraordinari, jueu, que coneix el problema de Catalunya, que coneix, sap el problema de Casals, que sap tot això i que li insisteix per mor d'anar a tocar a Amèrica, dient que Casals té de tornar a reunir la gent, de tornar a fer, que aquí serà molt difícil, i Casals es manté que no. Bon, llavors, l'any 49, s'imagina un primer concert que serà un preludi del que serà més tard el festival, i que es farà a Sant Miquel de Cuixà. És l'Alexander Schneider que li demostren en Casals que pot reunir els millors músics del món, que si ell no vol anar a Amèrica, és Amèrica que vindrà en ell, tot això, i de mica en mica el va rodejant i el va convertint en això. Bon. I llavors, aquí sí. Ara bé, abans d'arribar al Festival de Música, Casals viu aquests anys de 46, 47, 48, el 49... Jo diria que ja la cosa li escapa. Però durant aquests anys, 46, 47, 48, Casals viu en el seu món.

0: mutuals té una correspondència intensa, bosa, cada dia i tot el dia. Pensa que no té màquina d'escriure i que a part ho fa tot a la mà i que a part alguna carta oficial en el govern americà, en el govern anglès, tot això, que llavors les fa picar a màquina, el de més ho fa tot a la mà. I la cosa que té, això sí, cada cap de setmana rep els seus amics a casa seva, cada diumenge. Cada diumenge a la tarda, cap allà a les 5 de la tarda, fins a altra hora del vespre, aquest món dels intel·lectuals va a casa d'en Casals, a la consergeria de...
1: El Camp dels Ocells ara?
0: El Camp dels Ocells ara. Llavors aquí, que hi ha majoritàriament les famílies de Prada, la família Arnau, la família Forç, la família Vila, la meva família, i tota una sèrie de gent que un dia ve l'un, l'altre dia ve l'altre, l'altre hi ha un de pas que justament li agrada de venir, bon, i tota aquesta gent es troben cada setmana, cada setmana, cada setmana, tot l'any, durant 3 anys, a casa d'en Casals. En Pompeu Fabra no hi va, perquè el pobre Pompeu Fabra no té ni 5. I no hi va perquè diu que no té manera de correspondre. És a dir, que ell també hauria d'haver rebre la gent i no pot. No té ni 5. Van més que justos i és gràcies a la seva família que l'ajuda, una mica al govern de l'exili a Catalunya, però no gaire, però si no, en Pompeu Fabra no pot correspondre. Per tant, són molt amics, però més que amics, i es consideren mútuament, però no, en Fabra no participa en aquestes tertúlies de cada fi de setmana. Són aquests 3 anys que són de comunitat interna amb la gent de Prada i del món, sobretot, intel·lectual, i de comunitat externa amb la quantitat de cartes que envia arreu del món. És extraordinària, aquesta quantitat de cartes. Tot és el Museu de la Vendrella.
1: Sí. I a la Biblioteca Nacional de Catalunya, m'han dit.
0: No, perquè després hi ha coses que han sigut... Casals ho han dipositat pràcticament tot el seu al Vendrell. Però després a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a la Biblioteca hi ha el que han dipositat els altres. Mm. És a dir, els que han rebut les cartes d'en Casals. Els que han rebut, a ben entès, són dues coses totalment diferents.
1: Era la 10a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Com mai ho he posat i esperam que ja mai deixi de posar.
3: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
4: Des valencians, del pas i de la vida. O ara o mai.
5: Perquè no ens rebaixem.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeix i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: Vilatges de Conflent. Sense, a uns 1.500 metres d'altitud, és un vilatge de muntanya. El batge Antoine Taussès ens ha fet començar la visita a dalt de tot i ara caminem per avall. Doncs baixem, evidentment, som un vilatge de muntanya, doncs cal posar
1: i baixar. I aquest és l'empàs du Cor du Dragon. El Coll del Dragó és aquest coll que es veu aquí, que és entre Ralleu i Sensà. I hem volgut posar noms, hem fet una consultació amb els ciutadans i hem volgut posar noms als carrers una mica estranys. I aquest és el que es veu més bé al Coll del Dragó, així que hem posat en Passo du Col du Dragon. És una idea com una altra. Aquesta casa gran aquí, que és la més ben plaçada del poble, que és la casa del Cassó, que és aquest propietari, doncs ja he parlat. Aquest és el meu hort.
0: Sí, he vist que hi havia un parell d'horts molt, molt ben currats.
1: Bon, moltes gràcies. Sí, ja ens costa bastant. Enguany tenim una mica d'atràs perquè com vaig tenir una operació a l'anca, em van fotre una anca de ferro i he tingut una mica de retras. Però les monges ja comencen de venir, l'enciam, els espàrrecs, bueno, les cols d'hivern, bon, ja tenim un poc d'enciam, ja comencem a tenir una mica de... Les tomates també són plantades. Bueno, ja aviat podrem menjar verdura en aquest poble que en tenim menester.
0: Bé, heu fet els carrers amb aquestes plaques de ferro, però no els heu fet en català. Potser un dia és una qüestió de pressupost, suposo.
1: Ah, esclar que és un dia una qüestió. El problema de les plaques en català és perquè els noms, hem de posar noms que es puguin entendre, perquè amb això de la fibra l'adreça ha de ser molt, molt precisa, és el que ens en van dir. Així que no vam gosar, no vam voler intentar de posar noms en català, però sempre quan podem, per exemple, hi ha el carrer de la Font del Pobret, hi ha la Rue des Roses Trémières, hi ha el carrer de la Coma Sant Joan, bueno, és l'empasse du Col du Dragon. Bon, ho hem pogut posar en català, però mirem de fer. Veus, això són plantacions, sabe, que hem fet una mica per adobar, perquè sigui net, que sigui... I d'aquí anem a veure l'església veia de baix. Hem pogut també posar un brancament pels cotxes elèctrics, Ville Branchée amb el Sidel. També som una de les més petites comunes, però tenim la possibilitat de cargar un cotxe elèctric també. Però si es necessita, el tenim.
0: Sí, sí, doncs els que tenen cotxes elèctrics poden pujar fins a Sensà i recarregar el cotxe.
1: Exactament.
0: Molt bé, baixem. Doncs l'església, la primera església del segle XI o XII.
1: XII. El segle XII ha sigut construït en tres vegades. El que ens van dir el CAUE, que ens van ajudar a muntar un dossier de demanda per de subvencions, i la part esquerra, la part de la nef, és del segle XII. Després hi ha una altra part del segle XIV i l'última, la part del campanar, és del segle XVI. És una església bastant interessant i és aquí que volem fer aquestes obres amb la Fundació del Patrimoni. Tenim un projecte amb la Fundació del Patrimoni i amb el departament per mirar d'adobar-la una mica perquè pugui servir de sala de cultura, de sala d'exposició. I hi ha actualment una possibilitat de donació perquè els habitants o els amics puguin participar a financiar aquests treballs i aquestes donacions són exonerades d'imposts del 75% si això pot continuar, el que esperem, i amb aquests dons d'aquestes aportacions dels amics podrem fer aquestes obres que volem fer, i hem posat l'electricitat i volem fer adobar una mica el campanar, bueno, algunes obres que volem fer, i és amb la Fundació del Patrimoni. Hi ha un cita que s'hi pot anar a l'església de Sant Joan a Sensà, i si podeu aportar, doncs nosaltres serem molt contents i molt agraïts.
0: Donc una església, la cal una mica descriure. Una nau única, una façana campanar, faltes les campanes de moment, però una petita església romànica i també el cementeri.
1: Exacte, tenim el cementeri vell i tenim també un cementeri nou que es va fer ja uns 20 anys. Va haver un drama en aquest poble amb un nen que es va matar en un accident de moto, i vam tenir de fer, el municipi va tenir de fer, no hi havia lloc per poder enterrar, i vam tenir de fer un cementeri nou, i aquest cementeri es veu, està tocant el cementeri vell davant de l'església, però és separat per una paret i per arbres, així que no es veu totalment des de l'església. I en aquesta església s'hi fan reunions, s'hi fan exposicions de pintura, i és un indret bastant interessant pels festivals de música, i hi ha un caminet que permet d'hi anar caminant, que hem adobat també una mica amb els dies ciutadans. Hem fet una barana de fusta perquè la gent pugui baixar tranquil·lament. Bueno, és el que s'ha de fer en un poble petit. I tenim, es veu també d'aquest lloc, es veu la línia elèctrica que antes arribava fins a dins del poble, i ara és a sota del poble, amagada també per uns arbres, i l'arribada elèctrica de Sensà, en alta tensió, és totalment enterrada. És a dir que, i ara el que esperem és la fibra, que normalment arribarà a la fi de l'any, i ja serem totalment connectats amb el món, amb la fibra i el llum. Tenim també algun projecte d'una microcentral hidroelèctrica, perquè tenim un dret d'aigua amb el molí, tenim la possibilitat de recuperar l'aigua de la ribera i fer llum. Això també és un projecte que tenim i ens interessa molt.
0: Ara que som a baix de tot, haurem de tornar a pujar. Ens hem deixat la visita de l'església, dita nova, del segle XIX. Vilatges de Conflent.
2: Enric Balaguer. Rosselló.
3: Vallespí.
2: Conflent.
3: Cerdanya.
2: Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.

0: Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Pierre Lissó, bon dia.
4: Bon dia.
3: Sou vicepresident de la Vitea Antiga Catalana. Ens podeu explicar una mica què és aquest projecte?
4: És una associació del territori que té com a feina, com a repte, l'allotjament de la població la més fràgil del departament. És a dir, que tenim 600 pisos, habitatge, llars, on podem ajudar la població que té una feina però no prou diners per pagar-se un lloguer al mercat lliure, una població que necessita un allotjament com a Ucrània, o encara una població que beneficia del mínim per viure com a RSA.
3: Clar, heu dit que teniu aquests 600 habitatges, també una mica com els heu aconseguit aquests habitatges, com de part dels propietaris o dels expropietaris, com ho heu tret això?
4: És una feina de xarxa, és a dir que hem d'explicar amb l'ajuda de treballadors socials que podem cuidar-se d'un pis perquè tot se passa bé durant la temporada, no, la duració de l'ocupació. Hi ha com a 18 professionals que treballen a l'associació i tota una mena de protecció per al propietari que serà segur de ser pagat i també de tornar i de tenir el pis al final dins l'estat de l'inici de l'afirmació del contracte.
3: Catalunya Nord és un territori amb realitats molt diferents, i en zones concretes on el problema de l'habitatge és molt més gran. De fet, vosaltres teniu presència gairebé a tot arreu, diguem, de Catalunya Nord.
4: Sempre present a tot arreu de Catalunya Nord. Efectivament, hi ha problemàtics molt diferents d'un territori a l'altre. Som molt present als territoris rurals, que tenen problemes al centre dels pobles també. La qüestió efectivament de la muntanya i de la mar sobre l'allotjament dels treballadors de temporada. Som menys present a dins Perpinyà perquè ja hi ha uns mons d'associacions, d'entitats que tenen un parc de pisos convencionats. Però efectivament sovint pensem que a la campanya hi ha menys problemes d'habitatge i de fet no.
3: Pierre Lissó, vicepresident de Vitea Antiga Catalana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies per l'entrevista i aquesta estona de canvi.

0: bémol.
1: Du trop
2: bémol. Attends. Écoute, tu vas
0: quand tu l'as.
3: J'ai un but dans la vie.
2: Oh non, il est pas bémol du tout, il est trop bémol.
1: Attention, c'est la fin.
2: Qu'est-ce qu'on pense, Daniel?
1: C'est la fin.
4: Ràdio Arrels. Són les 9.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Per avui encara un sol espatarrant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeix i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
4: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
9: El cantautor Roger Torner acaba de treure el seu darrer disc, que es diu Doctor Pearson, i és el seu segon treball. El 2023 publicava Oliveres i Pinyols, el seu primer disc. Roger Torner, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
9: Molt bé, molt bé. Aquesta setmana presentarem 5 cançons del teu últim disc, doncs, que es diu Doctor Pearson. Què representa aquest Doctor Pearson per tu?
10: Doctor Pearson, aviam, és un treball una mica diferent al que has mencionat anteriorment d'Oliveres i Pinyols, perquè no és un àlbum tan conceptual i no hi ha un fil tan clar a seguir. I llavors, per mi, Doctor Pearson suposa una mica una alliberació en tant que exploro noves sonoritats, noves maneres de composar i hi ha més diversitat, diguem. Llavors, m'ho he passat molt bé amb aquest àlbum. Ha sigut divertit.
9: El teu primer disc el vas treure doncs el 2023, ara acabes de treure aquest últim disc. Era important per tu fer discos i no anar traient singles o fer només EPs?
10: No és important per mi. Sí que és veritat que ara hi ha la tendència de més aviat de treure singles, de treure EPs, coses més de curta durada. Però com que jo tenia bastantes cançons ja compostes, vaig dir, trec un àlbum i ja està. Va ser com més, com que tinc diverses cançons, les faig, les englobo dins d'un mateix àlbum, i no cal anar fent això de treure singles i anar allargant el procés. No sé, va sorgir així una mica.
9: Ara parlarem de la primera cançó del disc, que es diu Inexplicable, una cançó on parles de física, matemàtiques, sociologia i diferents altres assignatures. Doncs dius que, per exemple, pots explicar la teoria de les cordes. Tu has estudiat
10: realitat? No, realment no tinc ni idea. No sé, em semblava divertida la idea. O sigui, realment aquesta cançó neix de la idea de dir, l'amor quan s'explica perd una mica la seva màgia, no? Llavors és difícil d'explicar a vegades, però hi ha moltes coses que sí que es poden explicar, no? I que són més racionals. En canvi, això, l'amor no ho és tant. És com que hi ha una metàfora que fa servir, no recordo, un poeta alemany de romàntic, que deia que els científics tenien la mania, no?, de no contentar-se en veure el vol d'una papallona, sinó que l'havien d'atrapar, la papallona l'havien de tallar, esquartar amb diferents parts i estudiar-la, no? Llavors és com que una mica l'amor és això, no? Una mica, si es pot explicar, o si s'intenta explicar, és com que perd una mica la seva màgia. Llavors volia com captar aquesta cosa en la cançó, i encara que no tingui ni pajotera idea del que és la teoria de les cordes, em va semblar graciós doncs, anar ficant coses que es poden explicar o que teòricament es poden explicar, i en contraposició a aquesta part més emocional que és l'amor, no?
9: Sí, de fet, les emocions i les coses que podem sentir per les persones, a la ciència també a vegades li costa una mica explicar-ho perquè hi ha tants factors diferents.
10: Exacte. Llavors és com tu viu l'experiència de l'amor i ja està, deixa't de buscar-li explicacions i ja està. Llavors, bueno, em va sortir aquesta cançó una mica més divertida, també.
9: Tu ets una persona que necessita sempre buscar les explicacions de les coses?
10: Sovint sí. Llavors, per això també et deia això d'aquest àlbum, no? Que és una mica més una alliberació, perquè jo sempre li busco com el sentit de tot, o intento, sí, buscar-li com la raó, el per què. I llavors crec que desprendre's una mica d'aquesta mania no està de menys, vull dir que està bé. Llavors és més lliure aquest àlbum, i la cançó d'Inexplicable també té aquesta part d'això, no? De dir, bueno, doncs no cal que s'expliqui tot, no cal que trobar-li un sentit a tot, un per què, no? Vull dir, coses que amb el fet de viure-les i sentir-les ja està bé.
9: Doncs escoltem Inexplicable de Roger Torner.
0: Si vols puc explicar-les.

La dialèctica de Hegel, també les tres lleis de Mendel, si et resulta interessant. Com funcionen les neurones, com escalfa un microones, com es fa una obra d'art. L'estructura del poder i els diferents models.

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Inexplicable, de Roger Torner. Roger, ens pots parlar del teu recorregut musical?
1: Bé, jo fa molt temps que faig música. Des de petit que els meus pares em van apuntar a classes i he anat al Conservatori a Terrassa, quan vivia a Terrassa. I la música sempre ha estat molt present. A més, el meu pare també és cantautor, tot i que és professor, té com a hobby la música també. I des de petit hem amat la música. Llavors no va ser fins als 14 anys o així que el meu pare em va regalar una guitarra i em va sortir com aquesta part instintiva de fer cançons. I des d'aleshores no he parat de composar. He anat fent concerts així de forma esporàdica, en places, bars, locals petits, no? I ara fa un parell d'anys sí que... Des de fa un parell d'anys que estic intentant com professionalitzar una mica aquesta part que tant m'agrada de mi, no? Que és la part més creativa i musical, que crec que se'm dona prou bé i m'agrada. Llavors, aquest és el meu recorregut resumit en poques paraules.
0: I com et va venir aquest punt de dir ara passo d'això, que és un hobby d'escriure cançonetes, a fer realment un disc?
1: Doncs va ser fins al el punt en què estava... clar, jo vaig acabar la carrera de filosofia, vale? Jo vaig estudiar filosofia i, clar, jo em plantejava, i ara què faig amb la meva vida, no? Ara suposo que el seu seria estudiar per ser professor i ser professor de filosofia, perquè la sortida que té la filosofia, la sortida clàssica és ser professor. Però vaig dir, és que realment no m'hi veig jo sent professor. Almenys per ara no m'hi veig. I sempre havia tingut aquesta inquietud d'intentar anar més enllà amb la música, no? Llavors vaig dir, si no ho provo ara, no ho provaré mai. Llavors va ser com el moment de dir, vale, però si ho provo, anem a apostar per això i aviam cap on va la cosa. I en aquestes estem.
0: I recordes la primera cançó que vas compondre?
1: No, que va ser... O sigui, sí que la recordo. És a dir, recordo el moment, recordo la sensació que tenia al composar-la, però no recordo els acords que feia servir la lletra. Recordo el moment. Clar, jo, això fa quasi 14 anys d'això. Però no, ha quedat en l'oblit, la cançó aquesta. Hi ha moltes cançons que s'obliden amb el pas del temps, perquè o no han transcendit en la teva persona o les has deixat en un calaix i s'han acabat pensant, no sé. La primera cançó no la recordo. No.
0: Amb quin instrument vas començar tu la música?
1: Jo amb el saxo. Vaig començar als 6 anys, crec recordar, amb el saxo. I fins als 14 que vaig acabar el conservatori, va ser aquest l'instrument amb el que vaig començar la música. Vaja.
0: Ara ens parlaràs de la cançó Camp de Cirerers. En aquesta cançó t'acompanya la veu de la Clara Baubí. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
1: Doncs, aviam, ens vam conèixer per TikTok, realment, perquè ens seguim mútuament i ella em va escriure un dia per Instagram dient que l'àlbum d'Oliveres i Pinyols, que és el que vaig treure el 2023, li havia agradat molt i tal, i li vaig dir, algun dia hauríem de col·laborar, perquè jo considero que la Clara té una veu molt maca i creia que em podria encaixar alguna de les meves cançons, no? Llavors, quan vaig composar Camps de Cirerers, una cançó molt senzilleta, vaig dir, ostres, aquí crec que hi encaixaria molt bé la seva veu. Llavors li vaig escriure, em va dir que li feia molta il·lusió, vam quedar un dia, vam practicar una mica, vaig veure que encaixava i vam dir, mira, gravem-la junts, i vam anar a gravar-la junts. I això va quedar... Bé, la cançó, el resultat final és aquest, no? Les dues veus, que crec que empasten molt bé, i és la cançó més tendra del disc.
0: I aquesta cançó és una cançó que parla de la nostàlgia, dels records, potser d'una història d'amor, i dius que al lloc dels Camps de Cirerers ara hi ha camins d'esbarzers. A què et refereixes?
1: Bueno, és una metàfora, no? És quan tens una relació amb una persona i amb el pas del temps les coses veus que no van funcionant, i llavors recordes amb nostàlgia els primers moments, no? Quan tot era més fàcil, no? I tot sorgia d'una forma molt més orgànica, molt més natural, i et trobes en un punt en què, ostres, ens anem fent mal, no? I llavors poder el millor seria que els camins es separin i tirar endavant cadascú per la seva banda. Llavors els Camps de Cirerers representen el principi, no? El principi d'una relació que és tot molt bonic, que és tot fantàstic, que tot és molt fàcil i molt maco, i els Camps d'Esbarzers, és això, els camins d'Esbarzers, perdó, representa aquest caminar amb dolor, no? El seguir endavant i veient que no, que poder els camins s'han de separar i tirar per bandes diferents.
0: Doncs va, escoltem Camps de cirerers de Roger Torner.

0: Fer-ho almenys cantautor, sí.
1: Quines són les
0: Digues.
1: condicions que necessites per escriure? Estar més tranquil, estar envoltat de gent, al matí, la nit, i tens un moment o alguns tips per tenir més inspiració?
0: No, la veritat és que no. O sigui, sí que sempre quan composo acostumo a estar sol jo. Pues això, la tranquil·litat sí que crec que és important, no? Que posar-se en un estat, diguem, pues, propici perquè sorgeixin les idees, perquè sorgeixi la cançó. Però a part d'això, no tinc un... Sí que és veritat que hi ha èpoques en les que les cançons em surten més fàcils o que estic més inspirat, però crec que la inspiració també es pot forçar una mica a vegades. Aquesta idea tan romantitzada de la inspiració que et ve, no? La musa que apareix i tal, també tu pots treballar. Jo realment, quan composo, doncs estic treballant, estic amb un diccionari de sinònims, no? Vull dir que també pots forçar aquesta creativitat i que pues que hi hagi algú que t'inspiri, no sé, trobar la inspiració en altres llocs, no? Bàsicament, no sé, no hi ha un consell, no hi ha una regla, no hi ha un... No, no et diria, no et sabria dir, la veritat.
1: I què és el que t'inspira? Són les situacions de vida, les teves situacions, coses amb les quals parles potser amb els teus amics, amb els teus companys? Què és concretament el que t'inspira?
0: Doncs suposo que sí. L'experiència que un viu doncs, influeix en l'hora d'escriure les cançons. Però agafo la inspiració de diferents bandes. No? També pot ser que hagi vist una pel·lícula i m'hagi inspirat la pel·lícula i m'hagi vingut una idea al cap, no? I, ostres, doncs podria fer una cançó que parlés d'això. El que sí que veig que a totes les cançons que faig hi ha un denominador comú i és que quan composo hi ha algú, quan començo a composar perquè hi ha hagut algú que m'ha atrapat, no? Pot ser, doncs, això, una idea, pot ser una frase, pot ser una roda d'acords, una melodia, no? I llavors hi ha algú que t'atrapa en aquella cosa, no? I a partir d'allà, doncs, comences a construir una cançó. El guai de construir cançons també és que pots construir la casa per la teulada i és igual si comences pel final que la qüestió és anar construint i és divertit, la veritat, m'ho passo bé composant.
1: A la portada del teu disc, d'aquest disc Dr. Pearson, hi ha una foto amb llums. Per què haver triat
0: sí.
1: aquesta foto?
0: Aquesta foto és el dibuix, bueno, és un dibuix una mica més abstracte, d'unes llums que hi havia al meu pis quan vivia a Terrassa. I a la part de... Jo ara visc a Lleida des de fa 3-4 mesos, però des de que vaig néixer he estat vivint a Terrassa. Portava 27 anys vivint a Terrassa. I els últims 5 anys vaig estar vivint en un pis del carrer Doctor Pearson, que per això l'àlbum es titula així. I en aquest pis hi havia unes llums al sostre del menjador que eren una mica peculiars. Llavors vam agafar una foto d'aquestes llums i les vam dibuixar així d'una forma més abstracta, que és també suggerent, i és bàsicament això. Bàsicament això. És bastant, bastant cutre l'explicació, però és aquesta.
1: Perquè per tu ha sigut potser un gran pas de canviar-te de pis, de passar de Terrassa, on havies viscut tota la teva vida, per anar a Lleida.
0: A Lleida, sí. Sí, clar, clar. Realment ha sigut aquest àlbum com un tancament d'època, no? Llavors per això també m'ha fet il·lusió que quedés com... Bueno, doncs el títol que sigués al carrer d'on vivia... I al cap i a la fi totes les cançons que surten en el disc les he composat en aquell pis. Llavors és com aquest tancament d'etapa que està guai, no? I queda emmarcat en aquest àlbum que es diu Dr. Pearson.
1: Dr. Pearson és el disc que estem presentant aquesta setmana i parlarem ara de la cançó Si la llum desapareix. Qui o què representa per tu aquesta llum, Roger?
0: Bé, si la llum desapareix, clar, també és una metàfora. La llum representa una persona, no?, que ja no està amb tu. Llavors, aquesta cançó, Si la llum desapareix, parla del dolor que un pot arribar a sentir quan una persona que ha estat convivint amb tu ja no viu entre les mateixes quatre parets en les que vius tu, no? Llavors, és com que marxa aquesta llum i et quedes una mica més en la foscor. Bàsicament és aquesta l'explicació.
1: Doncs,
0: crec que és una cançó molt guai, aquesta.

0: La veritat és de les meves preferides del disc.
1: És de les teves preferides? Si m'haguessis de dir les teves preferides del disc, quines em diries? Va, aquesta i alguna altra, potser?
0: Ah, com a cançó et diria aquesta i la cançó de Mentrestant també m'agrada molt per la lletra. Crec que la lletra està ben trobada.
1: Genial.
0: Crec que aquestes són les meves dues preferides.
1: Doncs va, tot
0: Sí.
1: seguit escoltem Si la llum desapareix, de Roger Torner.

0: Acabem d'escoltar Si la llum desapareix, de Roger Torner. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podreu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat. Roger, tu quina música escoltes?
1: Et diria la típica frase que diu tothom de que escolto de tot, però clar, no és veritat. Clar, jo, per exemple, escolto poca música, també t'ho haig de confessar, això. No escolto gaire música. Però escolto, pues, això, cantautors catalans i no catalans, també. Escolto música electrònica, també m'agrada escoltar música electrònica, música clàssica, també escolto bastant. Jazz, sí, això serien els estils que més escolto.
0: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
1: Les dues últimes cançons que he escoltat, doncs segurament seria... No, les dues cançons... Clar, és que ara just acabo de fer una mica d'esport i em fico música d'una llista de reproducció de Spotify així motivadora. Llavors no sé els títols de la cançó que he escoltat.
0: Música electrònica, però potser.
1: Sí, música... Sí, no et sabria dir, no et sabria dir. Sí, suposo que era música electrònica o música així com més èpica, no?
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I si m'haguessis de dir la cançó o les teves cançons preferides de tots els temps, quina seria?
1: Hòstia, quina pregunta més difícil de respondre, la veritat.
0: Pots pensar-t'ho una mica, si vols.
1: Ja, del paradigma català o de...
0: De tot el món.
1: O de tot el món, eh? Doncs és que em costa molt triar les cançons preferides. Suposo que et diria alguna de Jorge Drexler. Jorge Drexler és un cantautor que jo d'adolescent he escoltat moltíssim. I hi ha una cançó que es diu Fusión, per exemple, que m'encantava. També d'aquí a Catalunya, per exemple, a Sant Josecs, la cançó de... Com es deia? És que ara fa temps que no l'escolto. Però Futur Incert també m'encantava i m'agrada molt. Llavors són cançons així que sempre he portat amb mi. Que siguin les més preferides, no sé si són les més preferides, però bueno, una de les preferides que tinc, sí.
0: Crec que quan faig aquesta pregunta sempre surten, o sovint, molt sovint surten cançons de l'adolescència, o sigui, que els cantautors escoltaven durant l'adolescència.
1: Clar, perquè també són cançons que porten més temps, no?, a la teva vida, llavors... Les guardes com una mica de nostàlgia també i els tens un carinyo especial poder.
0: O potser que som nosaltres també que tenim més temps d'escoltar més música quan som adolescents.
1: Sí, i sí, poder també és veritat, sí, pot ser això.
0: A les teves cançons, a nivell d'instrumentació, són bastant senzilles, una mica tipus balada. Ens expliques per què aquesta tria artística de fer-ho tot bastant despullat, bastant senzill?
1: Perquè crec que a vegades no cal, o sigui, no cal abusar. I la frase aquesta de que menys a vegades és més, crec que encaixa bastant amb la meva manera de fer. I també perquè considero que el que més em representa la meva música són les lletres. Llavors vull que la lletra tingui una presència notòria. I si vesteixes massa les cançons... costa despullar-les després, no? I costa veure el que hi ha, la lletra, diguem, o et distreus per altres elements que no vull que l'oient es distregui per ells, no? Llavors, prefereixo que les cançons estiguin més despullades, més nues, i que la lletra, doncs, tingui més presència i més importància. Bàsicament per això.
0: Doncs ara parlarem de la cançó que es diu I mentrestant... diria que és una cançó que parla de depressió o, com a mínim, d'una tristesa molt gran. Roger, en aquesta cançó parles d'una cosa que has viscut tu personalment?
1: A veure, la cançó d'I mentrestant, sí, clar, òbviament sí, em baso en experiències pròpies. La cançó d'I mentrestant parla de la frustració que jo he pogut arribar a sentir per no deixar de sentir esperança. És a dir, el que es diu, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, és veritat. Però a vegades un es cansa de sentir esperança perquè es cansa d'esperar, no? Llavors, aquesta tristesa de la que parles neix d'aquest sentiment de frustració, no? De que el cor et diu, bueno, potser algun dia, no? I el cap et diu no. Llavors aquesta batalla entre el cap i el cor que reflecteix aquí, no? I en aquesta cançó. I clar, és una cançó una mica tristeta, sí. La veritat és que és bastant depriment. Però alhora és maca. I el que et deia abans, no?, de les lletres, que crec que és important, bueno, que en el meu cas li donc molta importància a la lletra, aquesta cançó en especial. Crec que és una cançó on la lletra ha estat bastant treballada i de la qual em sento bastant orgullós. Sí.
0: I tu diries que tens més inspiració per escriure quan et sents trist?
1: Ah, sí i no. També és veritat que quan estic alegre, a vegades també em surten cançons tristes. A vegades també és més fàcil parlar de la tristor que has sentit quan estàs en un estat, en un bon estat. No sé com dir-ho. Realment escric cançons quan estic bé. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons. Quan estic trist em limito a pues això, està trist, no? I llavors és quan passa el temps que poder escric sobre el que m'ha passat, no? Llavors, no, en el meu cas, no. Quan estic trist no acostumo a escriure cançons perquè tampoc tinc ganes d'escriure.
0: Perquè tu totes les teves cançons, les escrius a partir de vivències personals.
1: Sí, la majoria d'elles sí. Òbviament també hi ha històries que m'imagino, no? Per exemple, sobretot en el disc anterior d'Oliveres i Pinyols, la cançó de Després és una història d'amor que m'imagino al meu cap, no? La cançó de Què hagués passat, que és la història d'una dona gran que a les acaballes de la seva vida es pregunta què hagués passat si hagués fet les coses de forma diferent. Llavors, sí, també són coses que, clar, totes neixen de mi, però no neixen només de les meves experiències, sinó també de la meva imaginació.
0: Doncs continuem escoltant la cançó de Roger Torner, aquesta cançó que es diu I mentrestant.
2: Sembla que no em quedin ja més forces per seguir.

0: Aquesta setmana presentem Doctor Pearson, el darrer disc de l'agarenc Roger Torné. Roger, entre aquest disc i el que vas publicar l'any 2023, doncs, que es diu Oliveres i Pinyols, quines serien les diferències entre el resultat final i també entre la teva manera de treballar? Deies que en el disc Oliveres i Pinyols has seguit com un fil conductor i que les cançons tenen més lligam potser entre elles i que en aquest últim disc que t'has sentit més lliure potser.
1: Sí, en l'anterior disc el vaig gaudir moltíssim, i crec que és el disc d'Oliveres i Pinyols és molt rodó i és molt maco. Clar, l'anterior disc va néixer d'una idea i aquest nou disc ha nascut de moltes idees diferents. Llavors hi ha més diversitat. També a l'hora de treballar-lo, l'anterior disc el vaig gravar jo a casa meva, a Terrassa, i aquest nou disc l'he gravat en un estudi. Llavors també a l'hora de treballar ha sigut diferent. L'he gravat amb un productor que el conec personalment, que és bueno, òbviament l'he conegut a l'hora de produir, però ja el coneixia abans, que és el Roger Gascón. Llavors també el treballar amb ell a l'hora de produir el disc també ha sigut una experiència nova. Llavors, clar, el resultat és molt diferent. Bueno, considero jo que és bastant diferent. Òbviament, considero que la meva essència no s'ha perdut, o que no s'ha perdut, o que no ha canviat, però sí que és veritat que és diferent. I això és innegable. Si escoltes els dos treballs, veuràs que no tenen gaire a veure l'un amb l'altre.
0: M'explicaves que tu has estudiat filosofia. Estudiar filosofia és una cosa que t'ha ajudat a compondre cançons, potser per la manera potser més oberta de veure el món?
1: Que jo et diria que no. O sigui, almenys de forma conscient, no. Sempre he sigut una persona bastant filosòfica. Llavors, l'estudiar la carrera de filosofia ha sigut, bueno, com algú bastant natural en mi, però no crec que m'hagi servit molt a l'hora de composar cançons, la veritat. Per exemple, la cançó de Fantàstic, que hi ha una crítica social, no?, i que es pot considerar com algo bastant filosòfic, l'hagués escrit igualment, crec jo, no havent estudiat la carrera de filosofia.
0: Doncs acabarem la setmana parlant d'aquesta cançó que es diu Fantàstic. En aquesta cançó has començat posant efectes a la teva veu, cosa que no acostumes a fer normalment. És important per tu deixar la teva veu natural i despullada?
1: Sí que és important. No m'agrada modificar la meva veu. I en aquesta cançó de Fantàstic sí que es veu modificada, però des de la ironia també, clar, perquè aquesta cançó parla de... Bueno, la tornada ja ho diu, no?, que estic envoltat de plàstic, no?, com que tot és bastant artificial. Llavors, doncs, creia que era una decisió artística, doncs, posar, en aquest cas, en algun tros de la cançó, doncs l'autotune, no?, el famós autotune, algun filtre, no?, i més correcció vocal. Però jo acostumo, òbviament, les meves cançons són orgàniques i no aplico autotune a les meves cançons. Però en aquesta cançó creia que era convenient pel tema del que parla la cançó, no? I va ser una decisió artística. No parteixo de la necessitat de dir, ostres, haig d'afinar amb autotune perquè si no afino bé. No, va ser una decisió artística.
0: Aquesta cançó és una cançó una mica més tipus rock, més moguda que les altres que acostumes a fer a la resta del disc. És una cançó, doncs, sarcàstica, com deies. Tu ets una persona pessimista?
1: No em considero una persona gens pessimista, la veritat. Tiraria més cap al positiu, o sigui, soc més positiu que negatiu. Sí que és veritat, òbviament, que quan estic trist o quan estàs malament, doncs no veus les coses amb colors. I pot ser que sí que... Soc una persona bastant normal, en el sentit de que quan està bé, doncs veu les coses molt bé, i quan està malament, veu les coses malament. Llavors, dintre d'això, doncs em considero una persona realista.
0: Doncs, Roger Torné, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar-nos el teu disc Doctor Pearson.
1: A vosaltres per convidar-me, un plaer.
0: Ens acomiadarem escoltant la cançó Fantàstic.

0: utilitza exclusivament paraules senzilles. No gastis noms de flors discretes, d'espècies tímides.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant a part a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeig i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signen una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat. Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

El Tall va ser un grup de música fundat l'any 1975 a la ciutat de València. Van ser pioners en la reinterpretació de la música d'arrel i tradicional, adaptant-la a noves sonoritats del moment. Amb una trajectòria de més de 3 dècades als escenaris, el Tall ha tingut diversos membres i una producció discogràfica prolífica, adaptant cançons tradicionals, musicant alguns poemes i amb alguns títols propis que han passat a la història.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb el tall.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Juno, tinc 10 anys avui i el que m'agrada el més a l'estiu és anar a la platja.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Campusí, 95.

quan escriu cada fum un nom d'amic coral, que d'aquí veig la llum de la casa pairal. Quan tinc els meus infants que cada dia creixen i els puc donar les mans als camins que segueixen, que buscaré jo el món que no tingui prop meu.

tràgic, teatre gratuït i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: ¡Viva Canarias libre y socialista!
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, per avui encara un sol espatarant amb tímides entrades marítimes a la costa que desapareixen ràpidament a les primeres hores. Vent de llevant, a part, a Cerdanya i Capcí. Estem en vigilància groga per canícula i el risc d'incendi és elevat a l'oest d'una diagonal del Fonolledès a l'Albert passant per l'Aspre. La temperatura màxima continua alta com ahir. 29 a Ral, 28 a Bolquera, 30 a Ambeix i Canavelles, 33 a Ria, Montalbà i Tuí, 32 a Ribes Altes, 31 al Racú, 26 graus dins l'aigua, 34 a Vivers i 31 a La Manera. Aquesta configuració es manté fins dimecres al matí, on normalment tindrem núvols i per fi pluja. Avui Santa Reina, o Regina, és la mateixa. El 7 de setembre de 1640 a Ceret, els representants de França i Catalunya signa una aliança contra Felip IV en el marc de la Guerra dels Segadors.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95. La cançó.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia. Em dic Soena i tinc 9 anys. El que m'agrada el més a l'estiu és la piscina.

us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana, vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar amb bolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana.

com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a l'Alt Penedès, una comarca rica en vinyes, productora de vi i cava, i que està coronada al nord amb la muntanya de Montserrat, les agulles de la qual es poden veure des de molts indrets de la plana. Però avui volem parlar de l'arquitectura de la seva capital, Vilafranca del Penedès. Un dels punts neuràlgics de Vilafranca és la plaça de la Vila, punt cèntric, comercial i espai on tenen lloc moltes de les manifestacions culturals d'aquesta població. La plaça la presideix l'Ajuntament, un edifici d'origen gòtic que era un palau pels vols del segle XIV i posteriorment va ser comprat pel municipi. L'any 1912, l'arquitecte Eugeni Campllong va fer l'actual façana de l'edifici, d'estil modernista i de tres pisos. Just al costat d'aquest edifici hi trobem el Palau Macià, una construcció gòtica que havia estat la residència de Vidal Bartomeu, ambaixador de la Corona d'Aragó als Estats Pontificis, i de la seva família, que van tenir importància a la vida política i militar de la Catalunya medieval. De palaus vilafranquins n'hi ha més que també són destacables. Caminant uns metres des de la plaça de la Vila, arribarem a la Basílica Gòtica de Santa Maria, i mirant de cara a la portalada d'aquesta gran església, de dos campanars, trobarem el Palau Reial. Es creu que aquest palau gòtic era una residència dels reis del Casal de Barcelona durant el segle XIII. De fet, en aquest palau va morir el rei Pere el Gran, fill de Jaume I i germà del rei Jaume II de Mallorca, el del Palau de Perpinyà. Actualment, el Palau Reial és el Museu del Vi de Vilafranca. Més enllà dels palaus, Vilafranca és una població amb una vida cultural molt rica i una de les festes majors amb més representacions de cultura popular. La ciutat va ser una de les primeres, de fora de l'àmbit de Tarragona, a acollir diades castelleres. I actualment els castellers de Vilafranca són una de les colles que alcen castells més complicats. A més, la ciutat té dues colles castelleres més, una colla de falcons, correfocs i diferents balls. El mateix Pau Casals, que també era penedesenc, va dedicar una sardana a la festa major de Vilafranca. I ara l'escoltarem.

0: Això era la sardana de la Festa Major de Vilafranca de Pau Casals.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Sureda, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Radio Arrels.
8: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima de Maseret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcí dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs, poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
5: Escolteu Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Rebem com de costum a l'estudi de Prada al Conflent, l'estudi de Ràdio Arrels, Agnès Rabat, de l'oficina de turisme Conflent Canigú, perquè ens expliqui una mica que vindrà les principals animacions al mes de setembre aquí a la comarca. Agnès Rabat, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
2: Aviam, què tenim per aquest mes de setembre, que és l'estiu encara, encara s'ha pas acabat, és pas al fort de la temporada, però encara hi ha coses per fer i per disfrutar el Conflent.
3: Sí, efectivament, no ens avorirem al setembre a la comarca del Conflent. Comencem el dissabte 12 de setembre amb el Festi Canigó a Bernet, organitzat per l'associació Iletang. Serà un dia d'animació al Parc del Casino, amb un àpat signatura a les 12, proposat per el Julien Blaya del restaurant La Senyera, el Sonny Gomez de Goué à Rome, la Julie Closel de l'atelier Cake Design, amb una copa de vi del Mas Yosanes. Després d'aquest bon àpat, es podrà participar a l'estrès a un espertina amb un concert, a un festiquid. Igualment serà proposat un concurs de pétanque en doblet format. Aquest dia de festa s'acabarà a les 6:30 amb diversos grups de música. El Festi Canigó serà doncs una festa per a petits i grans al Parc del Casino de Bernet el 12 de setembre.
2: Molt bé, altres animacions també per aquest mes de setembre?
3: El cap de setmana del 19 i 20 de setembre serà molt cargat amb les Diades Europees del Patrimoni. Hi haurà doncs, edificis religiosos excepcionalment oberts, activitats insòlites, visites guiades, moltes coses a fer, entre les quals podem destacar la visita guiada de la capella Sant Sebastià de Binsa i de l'església Sant Julià i Santa Basilissa, la visita guiada de l'església Santa Maria de Campoma, doncs això, aquestes visites seran proposades el dissabte al matí. Hi haurà també un taller per posar-se dins la pell d'un restaurador d'obres d'art, proposat a l'església Sant Pere de Prada el dissabte al matí. Durant tot el dia, a Fiols, serà possible també participar a 3 sessions per comprendre l'art, per descobrir l'art de la talla de pedra. Hi haurà una activitat molt interessant també a Torinya, perquè serà possible de marxar tot el dia en excursió per descobrir el jaciment pastoral de Yacerres.
2: Bé, caldrà caminar, eh? Si cal pujar fins a Yacerres.
3: Caldrà caminar, però valdrà la pena, segur. I a més, després d'aquesta jornada d'excursió, el País d'Art i d'Història Conflent Canigó proposarà al vespre una conferència a les 6:30. L'arqueòloga Carole Puig, que ha fet excavacions al jaciment pastoral de Yacerres, compartirà les seves últimes troballes. Notem també que hi haurà esglésies obertes, com l'església Sant Andreu de Tarrirac, l'església de Sant Feliu de Fiols, l'església de la Trinitat i Santa Maria de Prats Balaguer i l'església Sant Andreu de Bol, amb la seva antiga escola i cabinet literari Ludovic Massé.
2: Ludovic Massé, que és un escriptor important per a Catalunya Nord, tot i que ha escrit tota la seva obra en francès.
3: A més, els més curiosos podran anar a Nier el diumenge al matí perquè hi haurà 3 edificis religiosos oberts, doncs l'església Sant Jaume, que es troba dins del poble de Nier, la capella Nostre Senyor de la Roca i també l'església Sant Just i Sant Pastor del Veïnat d'En. Naturalment, no podem parlar de totes les animacions d'aquestes Diades Europees del Patrimoni,
2: no.
3: Però els auditors podran trobar tot el que és previst a la nostra pàgina web, doncs www.turisme-canigó.com.
2: Cada any tenim una festa del Parc Natural Regional que es passa a la Bastida, a Oleta.
3: Sí, Aquest any tindrà lloc el diumenge 27 de setembre. Doncs serà un dia amb moltes activitats, animacions proposades, de les 10 a les 6 de la tarda, amb productors locals, tallers, jocs de fust, espectacles infantils, demostracions de gossos d'atura, conferències i molta música amb Jazzebra, la grande fanfare i un concert de Cornelius. Cal afegir, Enric, que serà possible d'anar a la festa del parc amb el tren des de Perpinyà.
2: Ah, és fantàstic. I hi ha una baixada provisional que es fa a la Bastida o cal baixar a Oleta?
3: Caldrà baixar a Joncet, però el viatge serà animat amb música. Doncs serà possible de marxar des de Perpinyà i hi haurà una actuació musical improvisada de canto nudo a l'estació de Perpinyà. Doncs. I després hi haurà una altra actuació a l'estació de Villefranc de Conflent. Els viatgers hauran de baixar a Joncet i que fer una caminata de 30 minuts per arribar a la Bastida d'Olet.
2: Molt bé. També el París de les Històries és una organització molt activa que proposa conferències i visites.
3: Sí, doncs el mes de setembre marca la tornada de les cites del País d'Art i d'Història Conflent-Canigó amb el dissabte 12 de setembre à les 13 de la tarde une visite guiade de la Seyère de Marquichane que sera proposée par Jean-Marie Militon, président de l'association La Seyère de Marquichane. À cette visite permettra découvrir les restes del système défensif médiéval. Notem també que le dissabte 26 de setembre à les 13 de la tarde sera possible d'assister à une visite guiade de la chambre des certitudes, dans une cavitat recoberta de serre d'abeille à Marcevol.
2: Sí, una cosa bastant original, per sort, per poc coneguda, i serà l'ocasió, donc, crec, amb un col·laborador de Wolfgang Leib, de visitar aquesta cova.
3: Per participar a aquests sites molt interessants, contacteu el País d'Art i d'Història Conflent-Canigó per registrar-vos. I una altra vegada, Enric, recordem que l'integralitat del programa de les animacions de setembre es troba sobre la pàgina web www.turisme-canigó.com. També, si esteu interessats, veniu a ens veure a les nostres oficines de turisme de Prades, Molitx, Bernet, Villefranc de Conflent per recollir el programa de setembre.
2: Moltes gràcies a Agnesa Rabat de l'oficina de turisme Conflent-Canigó i adiu.
3: Adiu, Enric. Gràcies a tu.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: A Ràdio Arrels, amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i ja en els darrers capítols hem anat veient que una part important d'aquesta història han estat els constructors dels instruments. Per això aquesta hora avui volem doncs, fer una mica de repàs de quins han estat aquests constructors d'instruments a Catalunya i també a Catalunya Nord. Pere Jordà i Oriol Lluís Gual, bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
3: Comencem amb tu, Pere, que ens expliques una mica l'origen de tot plegat.
5: L'origen, bon, com que tenim poca informació, serà arreu fet, però podem assenyalar una carta del primogènit Joan I, doncs 1324, si no em falla la memòria, en fi, en tot cas al segle XIV, on escriu que li enviïn el mestre que és aquí a Perpinyà, que sap fabricar instruments, i sobretot inxes, perquè les inxes dels instruments dels juglars són molt malmeses i doncs necessita que aquest mestre de Perpinyà baixi amb tot el material que li sigui imprescindible i les eines i tal per fer unes inxes que vagin bé. Bon, això és el segle XIV. I després, pel que fa als instruments que en diem de ben fusta, la informació és escassíssima, però sabem, és a dir, només coneixem el nom d'un senyor que fabricava xeremies, baixons a Madrid, que se'n deia Juan de Perpinyán, doncs que podem suposar que se'n deia Joan i que venia de Perpinyà. Poca cosa més sabem, doncs això és molt a principis del segle XVI. Sabem que va ser el mestre del Selma, que tampoc és que sapiguem molta cosa d'aquest Selma. Sí que sabem que va ser una nissaga importantíssima i els principals constructors de xeremies, de baixons, pel regne de la corona espanyola, vaja, però vaja, el seu mestre venia de Perpinyà, i, en tot cas la seva família, si més no. I després d'això hi ha un gran buit en la documentació, en tot cas ara mateix, i arribem directament al segle XVIII.
4: Amb, però, bastantes primes d'una peça que ens arriben que no són signades. Doncs el que significa una tradició catalana, en tot cas, catalana de fabricació.
5: Sí, sí, és clar. Cal tenir present que, pensi, per exemple, en una xeremia prima que està conservada al Museu Episcopal de Girona, que té un segell enorme, o també en una altra xeremia equivalent conservada a Brussel·les, però un segell episcopal, que això no és pas la marca de qui la va fabricar, sinó del propietari. I per tenir, per fer-nos una idea de com podien viure, per dir-ho d'alguna manera, aquests instruments,

0: Tenim, per exemple, les memòries del Benvenuto Cellini, a priori res a veure amb els instruments de música, si no és perquè el seu pare, que era també orfebre, ell li encantava la música i hagués volgut ser músic, i sabem que durant la seva infància i primera joventut el Benvenuto Cellini va ser músic per Llorenç de Medicis a Florència, i doncs ens explica que els instruments no eren seus, els instruments pertanyien a la cort per la qual tocaven. Ells en sabien, hi havia, potser tenien algun instrument d'estudi no gaire com dir, no gaire bonic, però prou funcional com per poder treballar, però els instruments de debò no eren seus, vaja. I vet aquí, doncs, la informació és molt escassa perquè al capdavall són eines per una certa manera de viure, de marcar les festivitats, les solemnitats, evidentment. També cal tenir present que aquests instruments alts, com se'n deien a l'edat mitjana, és a dir, sonors, bé, són sonors i representen el poder eclesiàstic, el poder secular. Doncs són molt lligats a la representació d'aquest poder, evidentment.
1: El que deia el pare és interessant és que també dins els inventaris després de la mort dels músics que tenim aquí a Catalunya Nord ens adonem de dues coses. És que tenen molts i molts instruments, cosa que vol dir que ells ja són polimusicians. No són aquests, l'imatge que es ven sovint del músic, la menetrier, com diuen a França, que bon, va caminant de poble en poble i coneix dues músiques. No, no. Els tios saben d'instruments, saben de solfeig, saben moltes coses. I que probablement també el cap de coble o el cap d'orquestra de la formació conserva probablement els instruments dels altres. Senzillament també així, quan ell el comana, si no conserva els instruments, doncs els altres no poden anar a tocar. Que també és una cosa recurrent que es troba dins els contractes antics. Si l'amo decideix, l'amo o si és l'Ajuntament o els consuls, si ells no diuen als músics podeu anar a tocar, no hi van. I tot això ens ensenya també que hi ha una producció enorme d'instruments. A on són produïts, això no ho sabem. Tinc en memòria un d'aquells inventaris d'un senyor de Perpinyà, on té, no sé, gairebé entre 10 i 15 instruments a casa seva, xeremies per baix, xeremies de ministrils, una cornemusa, moltes coses. No sé si es compra o si es fa, enfin, si ho compra a Perpinyà o a altres llocs. Tot al llarg del segle XVIII hi ha estudis sobre Barcelona on es veu ben bé que hi ha famílies grans que fan producció d'instruments. Són coses, doncs, els homes són els últims molt cèlebres. I aquí a Catalunya Nord no trobi cap persona que fabriqui instruments en aquell moment. Estat civil, tot el que sigui, no hi ha res. Cosa pesada.
0: Sí, només per completar el panorama dels tallers barcelonins de la mateixa època, doncs aquí a finals del segle XVIII, podríem citar també el Pedrosa i el... ara se m'escapa el nom, el Vinyoles, també el Callís. El que és interessant és que aquesta gent, doncs són torners, fabriquen instruments de tota mena. Tenim cornemuses, tenim gralles, el que entenem avui dia com a gralla, l'avantpassat de l'instrument que acompanya els gegants. Tenim també, m'havia deixat el suriac, ell potser més especialitzat en instruments clàssics, oboès, flautes travesseres, però el mateix és Pedrosa, també fabricava oboès clàssics. Doncs Suriac, Vinyoles, Pedrosa, també el Callís, fa poc es va tornar a trobar un clarinet. Un detall també característic de la fabricació catalana, i catalana en el sentit molt ampli, és l'ús del ginjoler per fabricar instruments. Doncs és a dir, que podem trobar el ginjoler tant pels instruments de coble, flabiols, cornemuses, gralles, tarotes, com en diem, xeremies, com per instruments clàssics. Aquest clarinet que s'ha trobat del Callís és tot de ginjoler. De la mateixa manera, faig un salt fins al segle XIX, quan es farà l'inventari del Brisillac, es trobarà un baixo vell de Ginjoler, cosa que em fa somiar molt. Però tornem a la cronologia i a finals del segle XVIII i al segle XIX.
1: Cosa també que cal dir és que fins al Tractat dels Pirineus la corporació dels lutiers, els músics, van conjunt entre Perpinyà i Barcelona. Al cap d'un moment, aquí canvia un xic, és per això pensi que no tenim rastres.
2: Doncs avui hem estat parlant d'aquests constructors d'instruments fins al segle XVIII. De moment ho deixarem aquí, pel proper episodi farem a partir del segle XIX i més endavant. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, i ara ens acomiadarem amb la cançó Dolça Visió, interpretada per la Cobla Barcelona, en una gravació històrica, un disc de pedra, per tant la qualitat potser no és del tot bona amb el so, però posarem aquesta gravació històrica.

Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Llull.

0: Ràdio Arels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Jordi Pere Cerdà, pseudònim d'Antoni Cairol, va néixer a Sallagosa el 1920 i va morir a Perpinyà el 2011. El poeta i escriptor més reconegut a Catalunya Nord i a Catalunya per la seva obra extensa i diversificada. Fou guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1995. Carnisser als seus orígens, va dirigir entre el 1964 i el 1976 la Llibreria Catalana de Perpinyà. Compromès políticament, fou batlle comunista de Sallagosa el 1952, membre fundador del GREC i de la revista Sant Joan Ibarres. La seva obra literària es compon d'una valuosa obra poètica amb diversos reculls reunits per Àlex Susana a les edicions El Far de Viena el 2013. Jordi Pere Cerdà ha publicat 4 peces de teatre representades a Catalunya, Perpinyà, París, narracions i molts articles en revistes catalanes, franceses i occitanes. També ha recollit cançons de pastors i cançons populars de Cerdanya i Conflent. Molts dels seus poemes han estat interpretats i musicats per Jordi Barra, Pere Figueres, Cris Cairol, el seu fill, Manel Lluís i Tatger, Gisela Bellsolà i Teresa Rebull. Hem escollit de la seva obra poètica Entremig de totes les terres. Entremig de totes les terres, tu, el meu país, ets com un niu d'ocells. És com un niu d'ocells a la forca d'un branc i caps sencer en el palmell de la mà, entremig de totes les terres. S'aixeca el sol, s'ajoca per a tu, també ho fas per a elles. Pinta un roser al teu cel al matí i elles hi veuen la tarda vermella quan la travessa el vent mestral. No sem més a l'any 1000, país, ni tampoc als anys de Crist. Tu sembles el cau d'aquest tarter de rocs, aquí, arrupit en el vessant dels segles, desxifrant eternalment l'estrella blava d'un cel immutable, retallat a mida del teu esguard. On és Barcelona, capital, on polsa el viu un cor de milions d'homes, tibant la pell del silenci fins a regantar en la gargamella del món un sanglot de ràbia i una glopada de sang. On és Corea, llombrigol sangonós que allisonem de civilització? On és l'Iran, els vapors de benzina i els cossos embeguts de petroli que cremen com la sorra dels deserts? On són Vietnam, terra del cautxú, Madagascar, on maduren pels arbres cadàvers de malgaixos, com uns fruits verinosos adorant el revers de la medalla? On és París? On són Londres, Nova York, rostres reixats amb el fum de les fàbriques, tirat com una xarxa sobre el poble treballador que atabalen el brunziment dels avions, tibant els cables d'acer d'una capital a l'altra i les ràdios pels carrers repicant el verí de la mentida, amanint-la amb un ritme de jazz? I tu, país, al cau d'aquest tarter de rocs, no ignores que acaba una vida, que un altre s'alça com un nou Canigó, amb la neu pura de seclina i una estela roja que lluu, com una espiga de forment pel camí del nostre afany.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.

0: La crònica del planeta. CO2 a Radio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Climate Trace, l'ull que vigila les emissions que els estats amaguen. Bon dia. Fa dècades que els governs i les empreses autodeclaren les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un sistema opac, sovint desfasat i, en alguns casos, deliberadament inexacte. Per posar fi a aquesta situació, el 2020 va néixer Climate Trace, una coalició global sense ànim de lucre que combina imatges de satèl·lit, teledetecció i intel·ligència artificial per rastrejar les emissions de CO2 i metà a escala planetària de manera independent i amb una precisió sense precedents. Impulsada per l'exvicepresident dels Estats Units, Al Gore, i per més de 100 universitats, empreses tecnològiques i organitzacions científiques, la iniciativa posa a disposició pública i gratuïta un inventari que cobreix més de 352 milions de fons d'emissió arreu del món. El mètode és tan potent com revelador pels seus resultats. Els algoritmes d'aprenentatge automàtic de Climate Trace s'entrenen analitzant imatges satelitals, dades de sensors i fonts obertes com OpenStreetMap o informes empresarials. Un cop entrenats, poden estimar les emissions de qualsevol central elèctrica, camp petroler o acceria del planeta, i això sense necessitat que l'emissor faciliti cap dada. Els resultats són contundents i alarmants. Les emissions reals del sector petrolier i gasístic global han resultat ser aproximadament el doble del que els estats havien declarat a les Nacions Unides. Climate Trace demostra cada dia que amagar o minimitzar les emissions ja no és possible i que les polítiques climàtiques han de basar-se en dades verificables, no en promeses. Ara cal que els estats actuïn en conseqüència.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcir fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima de Maseret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcir dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: En Paul va sortir de la cabina totalment perplex. Pel que semblava, el vell no havia explicat ximpleries, però d'aquí a trobar un lligam entre la mort de la científica i la d'en Loïc... va demanar un cafè. En Jauet no hi era. Li hagués agradat parlar de tot una mica amb ell. Va agafar el diari i va seure en un racó. A la quarta pàgina, una notícia relacionada amb l'afer el va impressionar. Capítol accidentat en la fe dels morts de Portvendres. L'article era curt. Avui es fan les autòpsies dels cossos de la Laura Blanchet i d'en Loïc Lebosac, assassinats tots dos a Portvendres aquests darrers dies. El comissari Fernan Costas, encarregat del cas, ha rebutjat respondre a les preguntes dels periodistes que l'esperaven a la sortida de la comissaria central. El seu adjunt ha colpejat un càmera de la televisió francesa. Recordem que fonts ben informades han afirmat que la fe dels dos morts de Portvendres podria ser un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de cocaïna entre França i Amèrica del Sud. S'hauria trobat droga al domicili de la Laura Blanchet i a l'apartament d'en Loïc Lebosac han decomissat uns contenidors sospitosos. Aquests s'estan analitzant. D'una banda, la pista de la cocaïna sembla confirmar-se, però de l'altra, un dels col·legues de la Laura Blanchet, en François Dolza, es va posar en contacte ahir amb la nostra redacció per protestar en contra de l'acusació de tràfic de drogues de la qual considera que ella és víctima. Segons aquest testimoni, aquesta acusació és incomprensible per a totes aquelles persones que la coneixien. També va recordar que la Laura Blanchet participava activament en el comitè antidroga de la Universitat de Perpinyà. En Paul va tancar el diari i va deixar-lo sobre la taula. De cap de les maneres podien passar-se la història de les drogues. En Loïc Lebozec tenia un cosí a qui va estimar com un germà. Ara, farà un parell d'anys, va morir de sida. Es va contagiar per una xeringa infectada. Va ser una lenta agonia de 12 anys. En Loïc va ocupar-se d'ell fins al final, fent allò que calia fer en tot moment. Hi van haver algunes millores, però malauradament va patir una sèrie de crisis terribles amb molta més freqüència. Aleshores, va concebre un odi malaltís a tot el que tingués a veure amb el món de les drogues. Semblava igual per a la Laura Blanchet. Tot feia pensar en una possible manipulació. La versió del vell potser era la bona, i la conversa amb l'Estefan també anava en aquest sentit. Per un moment, se li va acudir telefonar al comissari Costas. Després de tot, ell tenia més mitjans per enxampar els fills de puta que havien assassinat en Loïc, però posar-se en contacte amb la policia no li feia molta gràcia. Potser caldria anar a la boia cardinal de la reserva i fer una nova sustracció per enviar-la en Julius Warshawski a Harrisburg. La porta del bar va obrir-se. L'home que va entrar cercava en Pol. No l'havien enganyat. Estava allà, assegut al fons. En Jaume Ferrer va dirigir-se cap a ell. Va agafar una cadira i va seure davant d'ell.
7: Bon dia, Pol. Vols un altre cafè?
6: En Pol va mirar-se al vell Jaume. Se coneixien del port, però mai de la vida aquest s'hauria assegut a la seva taula d'aquesta manera. Què volia?
8: Com vas, Jaume? Mira, un tallat, si et plau.
6: Després d'haver-li fet un senyal al cambrer, va concentrar-se de nou en en Pol.
7: Has pensat fer quelcom per la mort d'en Loïc?
8: Quelcom? Què vols dir amb això? Explica't.
7: En Loïc no té res a veure amb el món de les drogues. Aquí tothom ho sap, això. Hi ha un altre motiu i aquests imbècils de policies no faran res, com sempre.
6: Va escopir a terra, tot i les protestes del cambrer que portava els cafès. En Jaume va esclatar a riure.
7: És jove encara. Quan tingui la meva edat, també escopirà.
8: Els temps canvien, Jaume. I d'en Loïc, mira, no sé què dir-te. De debò que no en sé res.
6: Havia decidit ser prudent.
7: No, mira, et conec més del que et creus. Tinc amics que m'han parlat de tu. Amics, catalans i bascos. Tu no et quedaràs amb els braços creuats, sense fer res. He trobat una cosa que potser t'ajudarà. Si és que et decideixes a fer alguna cosa, és clar. De totes maneres, no els hi donaré als policies. Aquells desgraciats, com sempre, no en farien res.
8: Com sempre, dius?
7: Així és, com sempre.
6: I va tornar a escopir. En Pol va inclinar-se cap endavant, encuriosit pel que en Ferrer havia descobert. Aquest va mirar al seu voltant amb prudència i va treure de la seva butxaca una cadeneta d'or.
7: Estava damunt del penya-segat d'on el van tirar. Jo mateix vaig trobar el cos i vaig encarregar-me de telefonar als malparits de la policia. Té, agafa-la, devia ser d'ella. Mai ningú no hi va per allà. I si hi era des de fa temps, ja l'hauria trobat anant a pescar. Veus? Està feta malbé. Algú va llançar la noia des de dalt. Ella es va resistir i la cadeneta es va trencar.
6: En Pol va agafar la cadeneta. Sens dubte, es tractava d'una joia molt ben treballada. La tanca estava intacta. La cadena semblava sòlida. Una anella estava deslligada i oberta. Al girar-la, va veure una inscripció gravada que era força original. Midó i Duma.
8: Que saps què vol dir això?
7: No, i ara, però tu ho sabràs. I quan ho sàpigues, faràs el que calgui perquè en Loïc deixi de ser tractat com un traficat de drogues.
6: En Pol va mirar la inscripció. No li sonava de res aquell idioma. En aquell instant, en Jauet va arribar llançant el seu crit de guerra quotidià.
9: Hola, bogatxos.
6: Anava carregat de provisions per al bar. Va dirigir-se al fons, on estava situat el magatzem. Va deixar les compres i va tornar a sortir perquè no havia deixat el cotxe ben aparcat. Va empènyer en Pol just quan passava pel seu costat i la cadeneta va caure a terra. En Pol va inclinar-se, però en Jauet va ser més ràpid.
9: Disculpa'm, germà.
6: Instintivament va girar la cadeneta per veure si hi havia res escrit. Es va quedar glaçat.
9: Mido i Duma, i això d'on ho has tret?
8: Que tu saps què vol dir això?
9: T'estimo, vol dir t'estimo, és en Fulbe o en Pearl, si ho prefereixes.
8: Que, però em pots explicar què és això del Pearl?
9: És la llengua que parla la meva ètnia. Els Pearl viuen a l'Àfrica de l'Oest, s'estenen per diferents països, saps? Jo, per exemple, sóc de Malí. Bé, els Pearl són com els catalans, ho entens, oi que sí? Sobretot en Jaume. Ho vaig veure l'altre dia a la televisió. Els catalans són un poble sense estat, igual que els Pearl, encara que els Pearl són 16 milions i els catalans...
8: 11 milions! Els catalans som 11 milions!
9: Bé, d'acord, cal saber que els Pearl són molt bons amb les joies i aquesta et puc dir que és una de les més bones. És la típica que un home pot regalar-li a la seva promesa. Em pots explicar ara d'on l'has tret?
6: En Pol va haver d'inventar-se una història sobre un amic seu que volia autentificar aquesta joia. Va pensar en el vell americà. Un dossier lliurat a algú a qui tingués confiança. La persona en qui es pot arribar a tenir més confiança és la persona que estimes. Calia seguir la pista d'en Jauet encara que resultés descabellada. No hi havia cap comunitat Pol pels voltants i ell tampoc no en coneixia cap. En Jaume va marxar somrient, li brillaven els ulls. Estava segur que en Pol actuaria.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Avui voldria fer una ullada sobre les obres, el material que podem fer servir per comprovar el mot, ampliar el lèxic, verificar l'ortografia d'una paraula i que atrapem a internet en línia. Per qualsevol dubte, consultareu el DIEC 2, que atrapareu a l'adreça idc.diec.cat. IEC per Institut d'Estudis Catalans. A la mateixa pàgina trobareu diccionaris complementaris de l'institut, de sinònims, per exemple. Més també hi ha pestanyes que vos enviaran al DCBB, al diccionari del Cubemoll, que serà ben útil per verificar les paraules pròpies del Rosselló o de les altres variants geogràfiques. Per esvenir un dubte gramatical o per precisar l'ús exacte d'un mot, consulteu sense trigar Optimot a l'adreça optimot.gencat.cat. Si necessiteu una precisió sobre una paraula tècnica en un domini ben precís, medicina, arquitectura, zoologia, fins que sigui, feu una consulta a termcat.cat. I jo, per acabar, us recomanaria el corpus textual informatitzat. El mot que cerqueu apareix en el seu context, en frases completes. No hi ha res millor per comprendre i memoritzar una nova paraula. Adreça: ctilc.iec.cat.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Pierre Lissó, bon dia.
3: Bon dia.
2: Sou vicepresident de la Viteantera Catalana. Ens podeu explicar una mica què és aquest projecte?
3: És una associació del territori que té com a feina, com a repte, l'alleujament de la població la més fràgil del departament. És a dir, que tenim 600 pisos, habitatge, llars, on podem ajudar la població que té una feina però no prou diners per pagar-se un lloguer al mercat lliure, una població que necessita un allotjament com a Ucrània, o encara una població que beneficia del mínim per viure com a RSA.
2: Clar, heu dit que teniu aquests 600 habitatges, també una mica com els heu aconseguit aquests habitatges? Com de part dels propietaris o dels expropietaris, com ho heu tret això?
3: És una feina de xarxa, és a dir, que hem d'explicar amb l'ajuda de treballadors socials que podem cuidar-se d'un pis perquè tot se passa bé durant la temporada, no, la duració de l'ocupació. Hi ha com a 18 professionals que treballen a l'associació i tota una mena de protecció per al propietari que serà segur de ser pagat i també de tornar i de tenir el pis al final dins l'estat de l'inici de l'afirmació del contracte.
2: Catalunya Nord és un territori amb realitats molt diferents, i hi ha zones concretes on el problema de l'habitatge és molt més gran. De fet, vosaltres teniu presència gairebé a tot arreu, diguem, de Catalunya Nord.
3: Sent present a tot arreu de Catalunya Nord. Efectivament, hi ha problemàtics molt diferents d'un territori a l'altre. Sent molt present als territoris rurals, que tenen problemes al centre dels pobles també. La qüestió efectivament de la muntanya i de la mar sobre l'allotjament dels treballadors de temporada. Som menys present a dins Perpinyà perquè ja hi ha uns mons d'associacions, d'entitats que tenen un parc de pisos convencionats. Però efectivament, sovint pensem que a la campanya hi ha menys problemes d'habitatge i de fet no.
2: Pierre Lissó, vicepresident de Viteantera Catalana, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies per l'entrevista i aquesta estona de canvi.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcir fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima de Maseret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcir dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui aquests 20 de música clàssica amb cançó d'amor i de guerra, la sarsuela composta pel valencià Rafael Martínez Valls amb el text de Lluís Capdevila i Víctor Mora. Es va estrenar el 1926 a Barcelona. És una obra molt popular que ha donat cançons molt cèlebres com aquesta Vocació del Pirineu, cantada pel protagonista l'Eloi. En aquesta gravació és el tenor Josep Carreras. Penseu que la història passa al Vallespí el 1793, en plena Revolució Francesa.

vocació al Pirineu de Cançó d'amor i de guerra amb la veu del tenor Josep Carreras, del disc que es va publicar el 1974 amb Josep Carreras i Montserrat Caballé, dues de les veus catalanes més importants en aquell moment, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marbà. Cançó d'amor i de guerra va ser creada a Barcelona el 1926 en plena dictadura de Primo de Rivera. Es deia primer Els soldats de l'ideal. I això va fer que es prohibís abans de l'estrena perquè l'ideal es va interpretar que era la revolució francesa. Un altre moment molt cèlebre és quan la protagonista, en aquest cas Montserrat Caballé, fent de Francina, canta la sardana del Vallespí.

La sardana del Vallespí en la veu de Montserrat Caballé. Cançó d'amor i de guerra és una de les peces més emblemàtiques de la lírica catalana. La història, doncs, passa en una farga del Vallespí, la farga del mestre Andreu, durant la Revolució Francesa. La Francina i l'Eloi s'estimen, però el fill del batlle del poble també la vol. L'Eloi haurà de marxar després d'haver ferit el fill del batlle involuntàriament. Tornarà al cap d'un temps com a capità de la República i es podrà casar amb la Francina. La cançó del Forjador és un altre moment cèlebre d'aquesta obra.

La cançó del Forjador amb la veu de Josep Carreras. Quan es va estrenar l'any 1926 a Barcelona, durant la dictadura del general Primo de Rivera, Cançó d'amor i de guerra va ser vista per molta gent com un clam per la llibertat. Un dels personatges, l'Horaci, hi ha un moment en què reclama salut, revolució i república. Després de la guerra, el franquisme també la va prohibir. La història passa en un poble indeterminat del Vallespí que podria ser a la zona d'Arles. És per això que el maig del 2006 es va presentar Cançó d'amor i de guerra al seu escenari natural en ple Vallespí a Arles. Acabarem com acaba l'obra.

0: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
1: Radio Arts, a Salelles, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Tinc al més profund del cor una història antiga, el record d'una noieta que vaig estimar. El temps amb la falç fa que al final tot faci figa, però el meu amor és ben viu, res no l'esborrarà. Vaig perdre la tramuntana en trobar la Roser, reina vestida de llana, deessa del carrer. Si les margarides aprenguessin a ballar, és a la Roser que totes farien pensar. Li vaig dir, la Santa Verge és el teu retrat, que Déu vulgui perdonar-me, però era veritat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. La menuda anava a missa a resar i resar, i tant bellugava els llavis que els vaig voler tastar. Ella em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Vaig jurar-li per la Verge un amor d'anyell, que Déu vulgui perdonar-me, cadascú per ell. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Era una noia com cal, va estalviar-se els crits quan li vaig buscar la brusa, els dos fruits prohibits. Sí que em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Li vaig esquinçar la roba, però no ho vaig fer exprés. Que Déu vulgui perdonar-me, no podia més. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Vaig perdre la tramuntana en perdre la Roser. La van fer casar per força amb un trist botiguer. Ja deu tenir alguns marrecs que de dia i nit ploren com vedells fent torns per xarrupar del pit. Però abans que ells la seva mare jo l'havia mamat. Que Déu vulgui perdonar-me, estava enamorat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Bastian i tinc 9 anys i mig. El que m'agrada més de l'estiu és anar a la platja per banyar-me, jugar a fer castells de sorra i jugar amb les raquetes.

realment, si ho mires bé, hi han dos punts neuràlgics d'aquest lloc que es podrien unir amb fils de cosí o amb fils de llana i sortiria una sèrie d'escultures que la veritat és que estaria... pues molt bé. Clar, és que l'obra podria ser la reproducció amb llana del sistema elèctric d'un poble petit. Clar, acabaria sent una instal·lació paral·lela, perquè l'ideal seria substituir-la, però no puc deixar un poble sense llum. No sé per quina sensació vull fer tota aquesta instal·lació, però... no sé, la llana me la imagino granate.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima demà a Ceret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcí dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Avui amb dues dones americanes, una cantant i una altra és pianista, i completarem els 20 de jazz amb la gran fàbrica catalana de músics de jazz. Comencem amb una molt bona veu, la de Didi Bridgewater, la cantant americana, que primer va ser reconeguda a Europa i després al seu país, a partir sobretot del disc que va fer l'any 95 en homenatge a Horace Silver amb temes d'aquest pianista i compositor. D'aquest Love and Peace, a tribut to Horace Silver, escoltem Song for My Father.

Song for My Father, d'Ora Silver, del disc justament Love and Peace, a tribut to Ora Silver, del 95, de Didi Bridgewater. I una altra americana, aquesta pianista, Mira Melford, amb el seu quintet Snowy Egret, amb un disc del 2015, amb el títol del nom del grup Snowy Egret, un disc inspirat en l'obra Memòria del foc de l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. Mira Melford fa 25 anys que es renova constantment i aquest quintet és una de les moltes formacions que ha creat. D'aquest disc del 2015, Language.

Language, de Mira Milford, del seu disc Snowy Egret, del 2015. I acabarem amb músics molt joves del país, amb la Sant Andreu Jazz Band, l'orquestra dirigida per Joan Chamorro, creada a l'Escola de Música del barri Sant Andreu de Barcelona. Un autèntic bressol de joveníssims i bons músics de jazz. D'aquesta formació han sortit noms que després han comptat en el jazz professional, i la primera, la trompetista i cantant Andrea Motis. Per celebrar els 10 anys, es va crear el 2006, van fer un CD-DVD recopilatori del que escoltem, aquest estàndard del jazz dels anys 30 i reinterpretat repetidament, Stomping at the Savoy.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Nala, tinc 10 anys. El que m'agrada més de l'estiu són les vacances i la platja.
2: Fa molts anys que em desveles sense tu. Fa molts anys que prega per la llum.

0: Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcí fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima demà a Ceret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcí dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Avui amb cançons tradicionals enregistrades als començaments de la nova cançó catalana per dues de les veus més importants d'aquell moment, veus que s'han mantingut a un primer nivell 50 anys després, Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet.

El Ball de la Civada, amb la veu de Joan Manuel Serrat, un disc que va fer amb el títol Cançons Tradicionals, l'any 1968. L'any 68, en Serrat ja era un ídol. Ja havia publicat dos discos de quatre cançons amb èxits com La guitarra, Paraules d'amor, Ara que tinc 20 anys. Ja havia fet el seu Palau de la Música. I aquell any, el 68, va registrar aquest disc amb 10 cançons tradicionals catalanes i va fer una tria amb les més populars. Avui n'escoltarem 3 i escoltarem també 3 cançons populars cantades aquells anys per Maria del Mar Bonet.

Cançó del bon amor. Maria del Mar Boneny va començar cantant cançons populars de l'illa de Menorca. Els primers discos els va fer amb cançons tradicionals o a l'estil tradicional. Sempre la Maria del Mar s'ha mantingut en la música d'arrel, treballant les arrels musicals diverses, sobretot de l'àrea del Mediterrani. Tornem a les cançons tradicionals catalanes cantades per Joan Manuel Serrat.

0: El comte Arnau Serrat cantant cançons tradicionals. Era l'any 68. El comte Arnau, del que sempre s'ha dit que era un comte senyor del castell de Mataplana, és el mite més popular. Maragall i Verdaguer han escrit la seva història. És un dels mites més propis, més originals de Catalunya. Ara, Maria del Mar Bonet, amb la cançó del Majoral. Majoral, el que mana els segadors, els jornalers.
1: Majoral.

cançó del Majoral. Maria del Mar Bonet va néixer a Palma de Mallorca i de ben jove, com tants altres mallorquins, va anar a Barcelona a estudiar. Ella volia fer ceràmica, va fer ceràmica, i allà va conèixer la gent de la Nova Cançó Catalana i la van animar a cantar. Serrat ara amb una cançó de bandolers, de les més populars.

La cançó del lladre amb Joan Manuel Serrat. Aquesta és una cançó del segle XVIII que moltíssima gent ha cantat i n'ha fet versions actualitzades. Recordeu la gran versió que en va fer la Trova Kung Fu. I acabarem amb la Maria del Mar Bonet amb la cançó de la núvia impacient. La mare que vol frenar la impaciència de la filla que té pressa a casar-se.

Cançó de la núvia impacient amb Maria del Mar Bonet del disc L'Àguila Negra del 71. Avui cançons tradicionals amb Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet, anys 67-70.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Timó, tinc 10 anys i mig i que m'agrada l'estiu el més és la piscina.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Probablement va ser l'atzar qui ens convidà en aquell cafè.
3: A Perpinyà, Portes d'Espanya, escolteu Ràdio Arrels.
4: El 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcir fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima demà a Ceret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcir dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Prada, 95.5.
4: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
6: Rebem com de costum a l'estudi de Prada al Conflent, l'estudi de Ràdio Arrels, Agnès Rabat de l'oficina de turisme Conflent Canigó, perquè ens expliqui una mica que vindrà les principals animacions al mes de setembre aquí a la comarca. Agnès Rabat, bon dia.
7: Bon dia, Enric.
6: Aviam, què tenim per aquest mes de setembre, que és l'estiu encara, encara s'ha pas acabat, és pas al fort de la temporada, però encara hi ha coses per fer i per disfrutar el Conflent.
7: Sí, efectivament, no ens avorirem al setembre a la comarca del Conflent. Comencem el dissabte 12 de setembre amb el Festi Canigó a Bernet, organitzat per l'associació Iletang. Serà un dia d'animació al Parc del Casino, amb un àpat signatura a les 12, proposat per el Julien Blaya del restaurant La Senyera, el Sonny Gomez de Goué à Rome, la Julie Closel de l'atelier Cake Design, amb una copa de vi del Mas Yosanes. Després d'aquest bon àpat, es podrà participar a l'estrès a un espertina amb un concert a un festiquid. Igualment serà proposat un concurs de petanque en doblet format. Aquest dia de festa s'acabarà a les 6:30 amb diversos grups de música. El Festi Canigó serà doncs una festa per a petits i grans al Parc del Casino de Bernet el 12 de setembre.
6: Molt bé, altres animacions també per aquest mes de setembre?
7: El cap de setmana del 19 i 20 de setembre serà molt cargat amb les Diades Europees del Patrimoni. Hi haurà doncs, edificis religiosos excepcionalment oberts, activitats insolites, visites guiades, moltes coses a fer, entre les quals podem destacar la visita guiada de la capella Sant Sebastià de Binsa i de l'església Sant Julià i Santa Basilissa, la visita guiada de l'església Santa Maria de Campoma, doncs això, aquestes visites seran proposades el dissabte al matí. Hi haurà també un taller per posar-se dins la pell d'un restaurador d'obres d'art, proposat a l'església Sant Pere de Prada el dissabte al matí. Durant tot el dia, a Fiols, serà possible també participar a 3 sessions per comprendre l'art, per descobrir l'art de la talla de pedra. Hi haurà una activitat molt interessant també a Torinyà, perquè serà possible de marxar tot el dia en excursió per descobrir el jaciment pastoral de Yacerres.
6: Bé, caldrà caminar, eh? Si cal pujar fins a Yacerres.
7: Caldrà caminar, però valdrà la pena, segur. I a més, després d'aquesta jornada d'excursió, el paisari d'història Conflent Canigó proposarà al vespre una conferència a les 6:30. L'arqueòloga Carol Puig, que ha fet excavacions al jaciment pastoral de Yacerres, compartirà les seves últimes troballes. Notem també que hi haurà esglésies obertes, com l'església Sant Andreu de Tarrirac, l'església de Sant Feliu de Fiols, l'església de la Trinitat i Santa Maria de Prats Balaguer i l'església Sant Andreu de Bol, amb la seva antiga escola i cabinet literari Ludovic Massé.
6: Ludovic Massé, que és un escriptor important per a Catalunya Nord, tot i que ha escrit tota la seva obra en francès.
7: A més, els més curiosos podran anar a Nyer el diumenge al matí perquè hi haurà tres edificis religiosos oberts, doncs l'església Sant Jaume, que es troba dins del poble de Nyer, la capella Nostre Senyor de la Roca i també l'església Sant Just i Sant Pastor del veïnat d'Enne. Naturalment, no podem parlar de totes les animacions d'aquestes diades europees del patrimoni,
6: no.
7: Però els auditors podran trobar tot el que és previst a la nostra pàgina web, doncs www.turisme-canigó.com.
6: Cada any tenim una festa del Parc Natural Regional que es passa a la Bastida, a Oleta.
7: Sí, aquest any tindrà lloc el diumenge 27 de setembre. Doncs serà un dia amb moltes activitats, animacions proposades, de les 10 a les 6 de la tarda, amb productors locals, tallers, jocs de fust, espectacles infantils, demostracions de gossos d'atura, conferències i molta música amb Jazzebra, la Grande Fanfare i un concert de Cornelius. Cal afegir, Enric, que serà possible d'anar a la festa del parc amb el tren des de Perpinyà.
6: Ah, és fantàstic. I hi ha una baixada provisional que es fa a la Bastida o cal baixar a Oleta?
7: Caldrà baixar a Joncet,
6: però ah, sí.
7: El viatge serà animat amb música. Doncs serà possible de marxar des de Perpinyà i hi haurà una actuació musical improvisada de canto nudo a l'estació de Perpinyà. Doncs. I després hi haurà una altra actuació a l'estació de Villefranc de Conflent. Els viatgers hauran de baixar a Joncet i que fer una caminata de 30 minuts per arribar a la Bastida d'Oleta.
6: Molt bé. També el Paisari d'Història és una organització molt activa que proposa conferències i visites.
7: Sí, doncs el mes de setembre marca la tornada de les sites del Paisari d'Història Conflent-Canigó amb el dissabte 12 de setembre a les 13 de la tarda una visite guiada de la Seyère de Marquixane que sera proposada per Jean-Marie Militon, president de l'associació La Seyère de Marquixane. Aquesta visite permetrà descobrir les restes del sistema defensiu medieval. Notem també que el dissabte 26 de setembre a les 13 de la tarda sera possible d'assistir a una visite guiada de la Chambre des Certitudes, doncs una cavitat recoberta de cera d'abeille a Marcevol.
6: Sí, una cosa bastant original, per sort, per poc coneguda, i serà l'ocasió, doncs crec que amb un col·laborador de Wolfgang Leib, de visitar aquesta cova.
7: Per participar a aquests sites molt interessants, contacteu el Paisari d'Història Conflent-Canigó per registrar-vos. I una altra vegada, Enric, recordem que l'integralitat del programa de les animacions de setembre es troba sobre la pàgina web www.turisme-canigó.com. També, si esteu interessats, veniu a ens veure a les nostres oficines de turisme de Prada, Molitch, Bernet, Villefranc de Conflent per recollir el programa de setembre.
6: Moltes gràcies a Agnès Rabat de l'oficina de turisme Conflent-Canigó i adiu.
7: Adiu, Enric. Gràcies a tu.
2: Radio Arrels. A Bages, 95.

0: l'estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels. Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som amb en Joan Lluís Mas parlant de diferents dites del camp nord-català i avui em volies parlar d'unes trufes, unes patates, que m'has dit que es diuen ventureres. Què són aquestes trufes?
3: Les ventureres són trufes o patanes, si vols, que han anat a l'aventura i doncs que han pas seguit el rec i que han pas seguit el moment tampoc de la sembra de les trufes i han creixit i han fet trufes al moment i que han volgut i al lloc que han volgut. Són aventureres, són ventureres.
2: Però clar, una trufa no camina. O sigui, com han arribat allà? Aquestes...
3: Això vol dir que quan tens un hort, un camp, que has fet trufes i que col·lectes les trufes, sempre hi ha trufes que queden enterrades o que descuidades, tot això. I aquestes trufes, una bona part d'entre elles, tornen a fer. Encara que tu, després de les trufes, potser faràs altra cosa, elles tornen a fer i llavors te trobes que a moments que en principi no hi ha trufa nova, te trobes ventureres que han creixit per aquí i per allí i ets força ben content de trobar això perquè tens trufes noves, bones, fora de temporada i fora fins i tot del camp de trufa.
2: I que no te les esperaves allà, no?
3: No te les esperaves.
2: Precisament per collir aquestes trufes, aquestes patates, tenim davant una pe una mica especial, perquè la part de baix sembla...
3: I unes xapes.
2: Sí, fa com si fos una pala i llavors té tots uns pals metàl·lics que surten, sembla com una medusa així, plana. Ens expliques una mica per què serveix, què feia aquest pe?
3: Això és una pe d'arrencar les trufes. Llavors, aquesta pe, efectivament, el que fa, aquesta part plana que dius tu, que fa com una mena de casc, si se pot dir, passa a sota, doncs, és una pe que és tractada o bé per un cavall o bé per un tractor, després, per exemple. És un home o una persona la té, hi ha dos mànecs, i la pe passa per de sota el rec on hi ha les trufes. Evidentment, aquestes són pas ventureres, són les que van exactament on cal anar en el rec mateix. I doncs la pe passa per de sota i fa muntar a la superfície, fa muntar les trufes. Vull dir aquí, sense, evidentment, abimar, cal pas que les trufes siguin tallades, abimades, etc.
2: I precisament aquest paper en el tros de sí, ferro, diguem que a l'eix de ferro hi ha com un drap enganxat. Sí, sí. Què és això?
3: És una saca que li han deixat, que havia posat a la persona que se n'ha servit. És una saca que han entortillada així i l'han agafada perquè hi devia haver truf, perquè la trufa quan sai de terra és la pell és tenra. Tot és força tendre, és humit de la terra i tot això. I llavors se pot abimar fàcilment. I després, si ho vols vendre, una trufa que ja és abimada, s'acrumpa bastant bé.
2: Clar.
3: I llavors han posat això, així les trufes quan munten a poc i bé, diguem, s'esquixen pas amb la part de ferro, que sempre és dura. I aquí només, mira aquí, és empatutada amb aquell sac.
2: Doncs hem pogut veure aquest paper per trumfes, per patates, i hem pogut parlar de les ventureres, que són les que queden fora, diguem, del circuit de collir normal.
3: És això, ningú hagués pensat que una trufa podia anar pel seu propi compte, una trufa o una patana, perquè aquí a Rosselló sempre s'ha dit patana, i no patata. I doncs sí, mira aquí la història de les trufes.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de geolingüística i d'un assaig d'en Joan Beny, Estudis de geolingüística catalana. Geolingüística. Quina paraula més llarga i enrevessada. Serà un d'aquells neologismes infumables o reservats a especialistes tancats a la seva biblioteca polsegosa? No, i tant que no. Primer, perquè no és tan recent com sembla. I segon, perquè és una ciència basada en la descripció d'una realitat i no pas en la prescripció de regles com és la gramàtica. Curiosament, qui la va fonamentar, entre d'altres, clar, era un suís, com en Ferdinand de Saussure, l'inventor de la lingüística. Jules Gilieron, a finals del segle XIX i a principis del XX, va donar una extensió més ampla i sistemàtica a la dialectologia, a l'estudi de les variants d'una llengua relacionant-la amb la situació dins d'un territori diferenciada dels altres. A partir d'enquestes in situ, va concebre i realitzar l'Atlas Lingüístic de França. Aquest estudi científic, rigorós, contrastat i igualitari, sobretot va permetre de començar a contrarrestar l'oposició entre una llengua unida, estructurada, amb normes ortogràfiques, i uns patois menyspreats al que es negava qualsevol estudi de fons. La visió del Gilieron, tot i sent suís i doncs acostumat a la diversitat, es plasmava en la realitat geopolítica de França i doncs per aquest motiu va ser el primer en fer una geolingüística de la llengua catalana, clar, però la va limitar al departament dels Pirineus Orientals. Saltem dècades i passem a l'any de 1978 i a la publicació al desembre de la primera edició de Geolingüística de la llengua catalana pel Joan Beny a la col·lecció de butxaca de les edicions 62. Tot un símbol. Ja ha començat la mal anomenada transició democràtica. La Constitució espanyola té un any. Res no ha canviat perquè tot canviï, com diria Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Il Gatto Pardo. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Catalunya veu l'oportunitat de tornar al que era fa segles, i això passa per la llengua. No només la normalització lingüística impulsada pel Francesc Vallverdú, entre molts altres, sinó per la voluntat de respectar les varietats de cada punt del territori. I en aquest punt, justament, intervé Joan Beny. Encara no és l'homenot venerable que respectem i que acaba de fer 94 anys el proppassat 22 d'agost. És un professor de 44 anys que va estudiar a Poitiers i Lovaina abans de fer la tesi, sota la direcció de l'Antoni Badia i Margarit, 20 anys enrere. És sobretot

0: la figura clau de l'atlas lingüístic del domini català, fonamentada en enquestes que duraren 11 anys i que s'acabaren l'any en què moria el dictador. Aquest llibre, de lectura amena i fins i tot apassionant, recopila 7 estudis anteriors per a revelar, cito, la gran fruïda de cartografia dialectal. Més enllà del primer estudi, que en defineix l'orientació sota el títol La geolingüística als països catalans, ens pot interessar el sisè, sobre els castellanismes del rossellonès, quan ens hauríem esperat els galicismes o els occitanismes, un exemple clar de la voluntat d'empeny de prendre distància i de sistematitzar sense perdre mai un sentit agut de la humanitat. Em limitaré al que diu de certs castellanismes ja estudiats per l'Enric Vité, per els primers, els participis, torcit, creixit, neixit, o les paraules com avantes, antes, borratxo, burro, borriquets, enfada fondo, gitano, macho, mentia, tropeçés, tropeçar, o curandero. Un llibre capdalt, doncs, tot i que un amic oblidat, que ens ajuda a prosseguir aquesta tasca incansable, com ho van fer ja el nostre tan estimat nord de Catalunya, en Joan Becat, en Joan Paitaví, en Cristià Camps i molts altres. Que tingueu un bon dia.
1: Radio Arerts, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó de Moc Cortés, u de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Canzonetta Lleu i Plana. Va ser escrit per Guillem de Berguedà al segle XII. És un sirventès. Guillem de Berguedà genera poesies troubadoresques per fer polèmica o atacar un personatge de l'època. És un senyor feudal i troubador català. Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina que interpreta aquesta cançó. La tardor que arriba cantarà a l'Olimpia de París, 50 anys després del seu primer concert.
1: Segons Guillem de Berguedà, el marquès de Mataplana és un mentider. Diu deia que es d'engany fra si t'hi ple. El trobador explica que algú li ha tirat a pedra i li han trencat les dents. També critica el seu físic. Diu que ningú l'estima, a més l'insulta. És un sirventès en tota regla. És un rap medieval.
2: La cançó m'ha agradat perquè els instruments i la melodia estan molt bonics. La cançó mostra la manera que els trobadors utilitzaven per fer polèmica, però no m'ha agradat perquè hi havia vegades actes violents contra personatges coneguts a l'època. També hi ha molts rims que fan sort de millorar la cançó. Canzonetta Lleu i Plana és molt bonic.
3: Radio Arrels, Anna Fiac, 95.
4: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Mas ocupat a voler ser, tot descuidant, que sense dir ningú no sap si és que sem, ningú no sap

sé, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser ni més ni menys del que serem. Somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: La revista infantil en català del Tatano celebra els 20 anys, una revista que ha arribat a un tiratge d'uns 12.000 exemplars i amb 9.000 socis. A aquesta hora podem saludar amb la cap de redacció d'aquesta revista, que és la Núria Figueres. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Dèiem que us heu celebrat, o esteu celebrant aquests 20 anys, amb moltes felicitats d'entrada.
4: I, moltes gràcies.
3: I et volíem preguntar, per començar, doncs, que ens definissis una mica què és el Tatano, si hi ha algú que no coneix aquesta revista.
4: Sí. El Tatano és una revista infantil pensada pels lectors d'entre 4 i 8 anys. És una revista, diguéssim, té el subtítol de la seva capçalera és que és el cavall fort dels petits, no? També perquè ens fem una idea, perquè hi ha més gent que coneix cavall fort. És una revista en català, mensual, que arriba a les cases dels lectors, que és una altra cosa que fa molta il·lusió en els lectors, perquè és una revista que la reben a la seva bústia, a la bústia de casa seva i al seu nom, i té un contingut molt variat, té seccions com ara el cont, té contes, còmics, tallers de manualitats, receptes de cuina, articles de natura, reportatges, o sigui, diguéssim que té un contingut variat pensat pels interessos dels lectors d'aquestes edats. I una de les finalitats de la revista és doncs, acompanyar-los en les seves primeres lectures.
3: Clar, el ser per aquest públic 4-8 anys normalment no... Quan parles d'una revista no penses en un públic tan petit. Era arriscat fa 20 anys tirar endavant un projecte així?
4: Sempre és arriscat, jo crec, començar un projecte, però teníem el referent de que fa 20 anys va sortir el Tatano com a publicació independent de Cavall Fort, però l'any 1990 és quan es va crear ja el suplement del Tatano, o sigui, el Tatano primer apareixia com un suplement encartat a les pàgines de Cavall Fort, perquè en aquell moment es va pensar que els lectors de l'edat de Cavall Fort podien tenir germans més petits a casa seva i que també era un públic doncs, que era molt interessant arribar-hi. Aleshores, durant tots aquests anys, el Tatano era un suplement de molt poquetes pàgines, tenia 8 pàgines, sortia cada 2 mesos, però bé, ja vam veure que agradava i bueno, l'equip que en aquell moment estava al capdavant de Cavall Fort va considerar que hi havia un buit en el mercat d'aquesta franja d'edat per poder, doncs, això, crear una capçalera pròpia i es van arriscar i la veritat és que va tenir, des del primer moment, va tenir molt bona acollida. La veritat és que sí.
3: Clar, ara es diu que cada vegada els mainatges llegeixen menys i el Tatano continua sent doncs, una revista en paper, que deies que arriba a les cases amb el nom del mainatge a la bústia.
4: Sí.
3: No sé si això suposa un problema pel Tatano o si teniu por de la continuïtat d'aquest tipus de suport que depèn de qui escolti sembla que ja sigui una cosa del passat, no?
4: Nosaltres defensem clarament que la revista ha de seguir sent en paper, perquè pels nostres lectors és, creiem, la millor manera de que creïn un vincle amb el... És que no vull dir producte, no? Però vull dir que creïn un vincle amb la revista. Primer, que els allunyes una mica de les pantalles. Bé, una mica, els allunyes totalment de les pantalles. Si fas una revista digital, que bueno, nosaltres també tenim una versió digital, però bueno, nosaltres defensem la revista en paper, els estàs allunyant de tot el que són les tauletes, els mòbils. També t'he de dir que és una franja d'edat en què encara creiem i desitgem que molts nens encara no tenen dispositius d'aquesta mena, com a mínim que siguin propis. Potser sí que a vegades miren el dels pares o tenen una tauleta per fer alguna cosa, no? Ja potser cap als 8 anys, però és una franja d'edat encara, diguéssim, molt verge a nivell tecnològic, que per, i per tant nosaltres crec que tenim un bon camp per seguir publicant en paper. I et dic que creiem fermament que és la millor manera perquè els nens tinguin el seu moment, el seu espai, una mica de calma, de poder gaudir de les pàgines, d'estar tranquils, asseguts a qualsevol lloc, no necessites connexions, no necessites res, te la pots emportar a revista, te la pots emportar a tot arreu.
3: Ho estem comentant amb Núria Figueres, que és cap de redacció de la revista El Tatano, per mainatges de 4 a 8 anys. Comentàvem que celebreu aquests 20 anys de la revista independent, diguem, no com a suplement. I presenteu noves seccions i coses noves, no?, amb aquest aniversari?
4: Sí. Bueno, El Tatano ha estat durant tots aquests 20 anys una revista molt estable perquè ha tingut unes seccions fonamentals que han anat apareixent a cada número, però també hem anat incorporant seccions noves. No? Però creiem que un contingut estable també permet que el lector si reconegui moltes coses un cop rep la revista, però bueno, de cara als 20 anys també calia fer una bona renovació de continguts. Comencem ara al gener amb un personatge nou, una personatge de còmic nou que ens fa molta il·lusió, que es diu Bru i Companyia, de creació amb gent d'aquí, no és un personatge de còmic comprat a l'estranger, sinó que també apostem per la creació pròpia. I és un personatge que, diguéssim, és el germà mitjà de tres germans d'una família nombrosa i ell és el que pretenem que sigui una mica el mirall del nostre lector. És un nen d'uns 5-6 anys i, per tant, li passaran peripècies o li passaran petites anècdotes quotidianes similars a les que pot viure un nen de la seva edat. Ens fa molta il·lusió aquest personatge nou que comença amb il·lustracions de la Màriam Benarab. Hem fet un equip de coguionistes amb el Oriol García Molsosa i la Mercè Anguera, que són dos guionistes també molt, no sé, creiem que serà un còmic divertit i tendre a la vegada. I bé, hem fet altres noves seccions, hem creat una secció que es diu Què vol dir, per acostar una miqueta als lectors aquestes frases fetes o expressions que sovint ja molts nens ja no saben que quan els hi dius, toco el dos, o quan els hi dius vaig a dormir com les gallines, vull dir, expressions, frases fetes d'aquestes tan pròpies del català, que moltes vegades ja els hi costa saber què volen dir, no? Doncs hem fet una secció creada expressament per acostar-los aquestes frases així una mica amb clau d'humor. Una secció també que es diu Fem Zoom, on els hi mostrem imatges amb un zoom, diguéssim, molt a prop, perquè per descobrir què amaga la imatge, bueno, són una mica uns jocs visuals que hem pensat, i algunes altres seccions que aniran apareixent al llarg de l'any, d'aquest any que celebrem els 20 anys. També incorporem uns personatges de còmic nous, a part d'aquest d'en Bru i companyia que et comentava, que es diu L'ovella i la vaca, que és un personatge, són pensats pels més petitons perquè tenen molt poc text.
3: La revista, entenc que rep a tot el Principat de Catalunya per correu postal, però no sé si també teniu subscriptors a Catalunya Nord o de catalans que viuen a l'estranger.
4: Sí, la revista es distribueix, de fet, a tot el món. Tenim subscripcions arreu del món, tenim a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, a tota Europa, a tot arreu, a l'Àsia, a Oceania, és que també a Nova Zelanda també en tenim, fins i tot alguns a l'Àfrica, Sud-àfrica en concret. S'ha extès per tots els països perquè les famílies són famílies catalanes que han anat a viure a l'estranger i la revista els ofereix doncs un lligam amb la cultura i les tradicions d'aquí, perquè en El Tatano seguim molt el calendari escolar, el calendari de les tradicions, o sigui, celebrem la castanyada, celebrem el Carnestoltes, celebrem també, doncs, fem caga el tió, o sigui, totes les tradicions més nostrades van apareixent al llarg de l'any a la revista i, per tant, a les famílies que no viuen aquí, això els permet, doncs, bueno, mantenir, per una banda, la llengua pròpia, si és la llengua materna o paterna és el català, doncs així és una manera de reforçar-la i també doncs seguir aquest vincle amb la amb les tradicions d'aquí.
3: Doncs aquesta revista infantil El Tatano per mainatges de 4 a 8 anys que celebra aquests 20 anys d'existència com a revista pròpia. Ho hem estat comentat amb la seva cap de redacció, la Núria Figueres. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
6: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Dilluns 7 de setembre, Ràdio Arrels, bon dia. Encara un dia de molta calor amb unes temperatures màximes fins als 34 graus al Conflent, 33 al Vallespí, 32 al Rosselló i 30 graus a Cerdanya. Demà, dimarts, les temperatures mínimes de 16 graus al Capcir fins a 23 graus a la plana del Rosselló i les màximes de nou altes, la màxima fins i tot la caldrà anar a cercar del banc de l'Alt Vallespí a Prats de Molló amb 32 graus, 31 graus de màxima demà a Ceret i també a Prada, 30 graus a Perpinyà i encara 29 graus a Cerdanya del banc de Sallagosa. És a partir de dimecres que les temperatures baixaran i força, si es comparen amb la dels últims dies, màximes de 14 graus al Capcir dimecres fins a 24 graus al Rosselló, tot això amb alguns xàfecs i ruixats, però que malauradament doncs poc pesaran pel que fa al dèficit d'aigua que patim, sobretot que dijous de nou serà una jornada ben assolellada.
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 7 de setembre del 1979 neix Guillem Soler. El cantant i autor de les lletres dels temes del grup Buhos és fill de Calafell, poble en el qual va fundar l'any 2005 aquest grup. Des de ben jove, en Guillem Soler ja va sentir afició per la música en català, tot formant-se com a periodista. Els primers anys del grup Buhos es va especialitzar en crear lletres sobre el Barça, el seu jugador Messi, també temes humorístics per programes de televisió com Zona Zapping, a més de versionar altres temes. És l'any 2014 que Buhos inicia una segona etapa amb el disc Natura Salvatge. Escoltem la cançó Barcelona s'il·lumina, un tema del disc Lluna plena de Buhos.
7: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és

0: Fins aquí Barcelona s'il·lumina, una cançó del grup Buhos i la veu del Guillem Soler.
1: Una hora 100% en català.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Pierre Lissó, bon dia.
4: Bon dia.
3: Sou vicepresident de la Viteantera Catalana. Ens pots explicar una mica què és aquest projecte?
4: És una associació del territori que té com a feina, com a repte, l'allotjament de la població la més fràgil del departament. És a dir, que tenim 600 pisos, habitatge, llars, on podem ajudar la població que té una feina però no prou diners per pagar-se un lloguer al mercat lliure, una població que necessita un allotjament com a Ucrània, o encara una població que beneficia del mínim per viure com a RSA.
3: Clar, heu dit que teniu aquests 600 habitatges, també una mica com els heu aconseguit aquests habitatges? Com de part dels propietaris o dels expropietaris, com ho heu tret?
4: És una feina de xarxa, és a dir, que hem d'explicar amb l'ajuda de treballadors socials que podem cuidar-se d'un pis perquè tot se passa bé durant la temporada, no, la duració de l'ocupació. Hi ha com a 18 professionals que treballen a l'associació i tota una mena de protecció per al propietari que serà segur de ser pagat i també de tornar i de tenir el pis al final dins l'estat de l'inici de l'afirmació del contracte.
3: Catalunya Nord és un territori amb realitats molt diferents, hi ha zones concretes on el problema de l'habitatge és molt més gran. De fet, vosaltres teniu presència gairebé a tot arreu, diguem, de Catalunya Nord.
4: Sem present a tot arreu de Catalunya Nord. Efectivament, hi ha problemàtics molt diferents d'un territori a l'altre. Sem molt present als territoris rurals, que tenen problemes al centre dels pobles també. La qüestió efectivament de la muntanya i de la mar sobre l'allotjament dels treballadors de temporada. Som menys present a dins Perpinyà perquè ja hi ha uns mons d'associacions, d'entitats que tenen un parc de pisos convencionats. Però efectivament sovint pensem que a la campanya hi ha menys problemes d'habitatge i de fet no.
3: Pierre Lissó, vicepresident de Viteantera Catalana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies per l'entrevista i aquesta estona de canvi.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Louise, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és viatjar, banyar-me, viure aventures i menjar bones coses.

0: Vallespí. Escolteu Ràdio Arrels
1: al 88.2.
2: Quan va venint el capvespre, hi ha una llum que brilla en un ambient marró.

i potser tingues sentit. Han trucat, el portal és obert, prepara el cafè. Aquesta és la nostàlgia.

la ciutat. Ràpidament m'he aixecat, de nou ha sonat, nerviós, dring, dring. Corre més ràpid, Janine, vés a obrir la porta i amaga els patins.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
1: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir el menyspreu, el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui però on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Ribesaltes, 95.
1: 15 anys de pell rosa a 37 degrés, 40 quilos que passen pels carrers.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Geu a jau la blanca morta, geu a jau.

som ell, com tu ets ell, com tu ets jo i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut.

0: crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamona, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou. Ells, homes ous. Jo som la foca. Tururut. Ai, la mare. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous. Jo som la foca. Tururut, tururut. Experts d'experts, fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us en enriu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila la Torre Eiffel. Pingüins ximplicíssims canten Hare Krishna, tio, si els haguessis vist clavant-li cops de peu a l'Edgar Allan Poe. Jo som l'home ou. Ells, homes ous. Jo som la foca. Tururut. Upala, upala, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort, però amb la vostra desgraciat, i si te'n surts en terra, mira'm la carta, és mort, seieu, pare, reposeu.
1: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.
2: Escolteu Radio Arels.
3: Els mag...

0: Cha-cha!
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

sonin tons i plats, que sonin els vents, sa gent sigui un crit, sa pipana a tocar. Escolta

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

alors que c'était moi, alors que c'était moi qui t'avais oublié.

0: Tinc una pena tan teva
1: que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. La mar i la pena, pena, mar. La mar aguanta la terra. La terra, la mar aguanta.
0: Per no ofegar tanta pena.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.